0: Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aimar Bretos.
1: Colabora Renfe.
2: La SER. El sonido de la vida.
3: I a les 12 i 20, tota l'actualitat d'Ontinyent i la Vall d'Albaida en Hoy por Hoy Vall d'Albaida.
4: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
5: Sí, ya va siendo hora.
4: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama MAN Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
6: Hi ha moments en què comptar amb algú de confiança marca la diferència. A l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, treballem cada dia per proporcionar molt més que ajudar a domicili. Oferim companyia, cura i tranquil·litat amb una atenció propera i adaptada a les necessitats de cada persona i de la seva família. Ens trobaràs al carrer Salvador Tormo, 44, o pots telefonar-nos al 610-269412. AMCO. Cuidem persones, millorem vides.
7: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
8: Reserva en Restaurante Almorots. Reservas y lo abren solo para vosotros.
7: ¿En serio?
8: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
7: Eso es justo lo que busco.
8: Restaurante Almorots. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
9: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigís memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
10: Ràdio Ontinyent. Cadena SER.
0: En la SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.

0: Es que se te olvide lo cotidiano, claro. Del
1: ¿Con qué naturalidad nos contaba Aurora su proceso? La quinta razón es la democracia. Granja de la Costera, un pueblo de Valencia de 300 habitantes, vota hoy para recuperar el sonido por la noche de las campanas que dan la hora y que dejaron de hacerlo por la denuncia de un vecino. Su alcalde es José Miguel Marín.
2: Pero es que esto a las 3 de la mañana, alcalde, esto, como uno tenga el sueño un poquito ligero, esto le mata a uno, ¿no?
3: La gente del pueblo que está acostumbrada a toda la vida, sinceramente las echan de menos porque dicen que se encuentran un vacío. Ellos antes, pues claro, a lo mejor se despertaban a las 4 y en todo momento sabían qué hora era sin mirarlo. Claro, ahora se encuentran un vacío.
1: Un vacío, ese vacío de que la campana te despierte cada hora. Bueno, y la sexta razón la encontramos muy cerca del pueblo de las campanas. No sé si afectados por ellas nos entró el primer oyente de la mañana así.
4: Hola, buen día. Soy Pep, de Alchimesis, Valencia. Hoy me he despertado, la cuesta de enero no, la de septiembre. Me apunté al gimnasio y estoy hecho polvo. Así todas las mañanas.
2: Es que los lunes.
1: Los lunes son muy malos para todos.
2: Y mañana martes, y mañana un día muy especial para este equipo, para este programa, para esta cadena y para la radio en España. Mañana se cumplen 40 años de Hoy por Hoy y lo vamos a celebrar todos juntos en el Teatro Gran Vía de Madrid. Les esperamos mañana. Sean felices. Adiós.
5: Hoy por Hoy. Con Aymar Pretos.
6: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
7: Bon dia. Estareu d'acord amb mi, segur. Ens passem mitja vida intentant arribar a temps. Al treball, a una cita amb el treball, també, a contestar un missatge, a resoldre allò que ahir era urgent i que avui, misteriosament, encara ho és més. I quan per fi apareix un moment lliure, el gastem pensant en la pròxima cosa que hauríem d'estar fent. Som aixina d'eficients. Hem aconseguit convertir fins i tot el descans en una tasca pendent. I clar, pot ser que un dilluns no és el millor dia per posar ordre a l'existència. Ja costa prou posar ordre als missatges que tenim al mail. Però sí per alçar un moment el cap, escoltar què passa al nostre voltant i procurar que la setmana no ens arrossegui abans d'haver-la començada. És dilluns, és 21 de setembre. Això és Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida. Benvingudes, benvinguts. Francesc, bon dia.
8: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
7: Anem a organitzar la setmana en quant a l'horatge. Què passa esta setmana? Conta'ns.
8: El temps d'esta setmana que comencem serà quasi estiuenc. Temperatures més altes de lo normal a la major part del territori peninsular. Els cels romandran poc nuvolosos i precipitacions que seran escasses en general. Una situació que probablement es mantindrà almenys fins el divendres. Però, ull, a partir de divendres, per als nostres interessos, fins i tot podien pujar les temperatures. De moment, iniciem setmana amb temps estable i un lleuger ascens de les temperatures màximes a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Este dilluns serà una jornada tranquil·la, poc nuvolosa, amb vents variables i ambient agradable amb valors màxims lleugerament per damunt dels 30 graus. Els matins ja són fresquets. Demà dimarts se pugen les temperatures, ull, valors rondant dels 35 graus i cels amb més núvols, a més de vents terrals com a predominants.
7: És l'estiu de Sant Miquel. Hola, Carmen,
9: bon dia.
7: S'ha avançat un poc, no?
9: Sí. Vull dir, no sé què passarà.
7: Estem parlant ja de 35 graus una altra vegada. Jo que estava content en les camises de màniga llarga, esta nit he passat fred, un moment que
9: tenia
7: fred.
9: És l'estiu de Sant Miquel, Miguel.
7: L'estiu de Sant Miquel. Bueno, bon dia, Carmen.
9: Bon dia, Miguel.
7: Temperatures, a hores d'ara, a la nostra comarca.
9: Temperatures d'ara, a la nostra comarca estem entre 24 i 28 graus.
7: Bueno.
9: Temperatures, de moment, agradables, més altes que baixetes.
7: Exacte.
9: Més fresquets als Nou Bocairents, aquí en tenen els 24 graus, i la màxima d'avui, els 28, es fan al Baida, on tinguem 27.
7: Doncs iniciem una setmana que serà calorosa una altra vegada. Pareixer, encara que les mínimes estan respectant les nits. I això
9: és
7: una, exacte, una molt bona notícia. Anem a comentar-ho, el tema d'este matí. Anem a comentar-ho a la picaeta. Va, vinga.
6: Hoy por hoy, un tinyent baile al baile.

0: Tomás Marín, ¿qué tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, ¿qué tal?
0: Tu que eres el primer en arribar así, que és el que més matines de tots. ¿Fea fred o no fea fred este matí?
1: Qué pela.
0: ¡Vamos! Oh,
1: quin gust, va, quin gust.
2: ¿Cuáles graus has arribat a dir?
1: Jo he dit este matí 11 de mínima a Guadasséquies, si no recorde malament, 19 de màxima al municipi de Carrícola, crec que ha arribat a llegir, on tenien uns 15 graus, aproximadament. És a dir, temperatures que, xapó, dona gust arribar a la ràdio així.
0: Jo ho he dit, esta matinada no sé quina hora era, perquè no me'n recorde, però jo m'he despertat perquè tenia fred. També és de veres que continuo dormint com dormia quan feia molta calor, però ja tapat en un llençolet i tal, ja és normal, ja estic molt a gust, però avui tenia fred.
1: El primer dia que no gasta ventilador, la veritat.
0: Ah, pues.
1: Jo soc molt calorós.
0: Jo porto sense ventilador.
1: Jo per a dormir soc una persona molt, molt calorosa.
0: Jo també, tio.
1: Mira, dissabte per ara vaig estar en Alacant i vaig tindre que demanar-li a la meva parella que enxufarà l'aire condicionat. Ella tapada està dalt i jo suant. I dic, això com pot ser?
0: No estàs a soles, també t'ho dic, eh? Vull dir, jo estic en aquest
1: tim. Jo soc una persona que la temperatura corporal no sé per què, no sé, calorà total.
0: Mira, el meu fill sempre diu, quan me toca sempre, me diu, papà, ¿por qué siempre estás caliente? Meu fill meu, ja t'ho explicaré. Anem a comentar els diferents temes que hem preparat per als programes de Ràdio Ontinyencer. Comencem per l'hoy por hoy, Carmen.
2: Doncs mira, tema important, visita institucional ha sigut este matí a l'Olleria. Ja ho anunciàvem nosaltres la setmana passada, i la presentació del projecte de desdoblament de la CB60, així que podrem escoltar les declaracions dels principals protagonistes, parlar de les actuacions previstes, sobretot de terminis i d'un dels passos més importants que hem pogut conèixer fins ara, i és que el projecte del tram entre Castelló de Rugat i Terrateig ja està aprovat i es prepara la licitació de les obres. Ha sigut la principal notícia que ens han pogut donar avui, així que escoltarem les veus protagonistes, la directora general, Vicente Martínez Mus, el conseller també de Pérez Llorca i de l'alcalde anfitrió, de Ramon Vidal.
0: Clar, estàvem esperant nosaltres sempre que apareix alguna notícia.
2: Esperàvem alguna noticieta
0: clar,
2: un poquet
0: sempre que apareix alguna cosa, però jo crec que com és l'ànsia que tenim des de fa tant de temps, i la gent que és de la comarca ho sap, que portem tants anys reivindicant aquest desdoblament, clar, quan arriba una notícia o un anunci o la presentació d'alguna cosa que té a veure en la CB60, li posem molta il·lusió i hi ha molta expectativa. Després les expectatives, doncs, bo, cadascú que escolte després i que cadascú
2: després pense farem
0: el que
2: vulgui
0: i tinga l'opinió que vulgui.
2: Farem un repasset perquè són tants anys, Mirel, que jo crec que ja la gent no sap ni quan està previst licitar-se. Hem escoltat tantes i tantes vegades dades de serà a principis de tal any, serà a finals de tal any, i dades que per el moment no s'han complit. Així que
0: volem que passa a partir d'ara. També vull anunciar, ja que estem parlant d'això, després escoltarem aquesta presentació, que és el més interessant, o que és el que han dit alguns dels protagonistes que estaven en aquesta presentació a l'Olleria, anuncia que demà, després de 24 hores de reposar tot el que s'ha escoltat avui a l'Olleria, volem parlar en diferents perfils i persones que van des de la gent que és usuària d'ixa CB60, d'alguns dels alcaldes i alcaldesses
2: que
0: avui estaven presents, i volem saber, després de la presentació o ixe anunci que s'ha fet, que és el que pensen, i també dels empresaris, perquè ja vam escoltar així al president de Coeval, a Javier Cabedo, dir que ell estava esperant un anunci que sobretot anaren els pressupostos de 2027. Bo, després d'escoltar,
2: coneixerem una part d'aquesta resposta.
0: Exacte, després d'escoltar avui el que han dit, demà coneixerem la resposta de gent implicada i les valoracions de gent implicada en este projecte de tants anys i esta reivindicació de tants anys. Però bo, no només és això el que tenim preparat per avui el programa.
2: Exactament, no només és això, perquè avui també és un dia especial. Tindrem amb nosaltres a Vicent Pérez, president d'AFAU, coincidint amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra avui mateix, estarà així al nostre estudi, i el que volem és conèixer un poquet, perquè de vegades ho tenim ahí un poquet apartat, si no et toca de prop pareix que no existisca, no? Passa de vegades amb moltes de les enfermetats, però conèixer la realitat de les persones afectades, de les seues famílies,
0: Les famílies. És que les famílies són molt importants en aquestes malalties.
2: És molt important i també coneixes quines són les necessitats i els reptes que aquestes persones tenen per davant i sobretot que tenen també les seues famílies.
0: I esdeveniments i actes que tenen preparats per, des de l'associació per a no només el dia d'avui, sinó que jo crec que durant tot l'any estan preparant esdeveniments i actes per a recordar, mai millor dit, a la gent i a la societat que és una enfermedad que encara no té cura i que necessita molta, molta, molta investigació i molts recursos.
2: Exactament. Més cosetes, avui és dilluns, així que la secció d'avui tindrem a Clara Soler i parlarem d'intel·ligència artificial.
0: Sí. Avui anem a cridar en directe a algú.
2: Vale.
0: No només a un protagonista que parlarà en directe a nosaltres, però cridarem a algú, en directe a un lloc que parla una IA.
2: Vaja. És que la IA...
0: Ajudixa. I és un ajuntament, no és de la nostra comarca, eh? Però hi ha un ajuntament que ha implementat un projecte d'intel·ligència artificial i farem una prova en directe.
2: Ajudixa. Molt bé, perfecte. Estarem atents. Vinga, més cosetes.
0: Puc dir, Jaume Llamparo, ja està. No
2: val,
0: més.
2: Val. Jo crec que ja he pillat algo. Bueno, tindrem amb nosaltres també en clau més esportiva.
0: Sí.
2: Li ho hem furtat a Tomàs Marín.
0: No, bueno, de fet, és Tomàs el que... Mira, ho hem de dir que Tomàs, clar, per al·lusions...
2: Tomàs, explica-ho.
0: Estarà amb nosaltres la recta final del programa de d'avui per entrevistar aquí a una persona que
1: a
0: és...
1: A la nova presidenta del Club Deportiu Esport de la Santinyenta, Lorena Ríos. Ja saben que el dijous va guanyar les eleccions, ja han parat tres dies d'al·legacions. Li preguntarem si ja és o no és presidenta.
0: Clar.
1: És un poquet, ara és un poquet el rotllo este de lo que és la burocràcia, que sempre ens porta pel camí de l'amargura, n'hi ha que dir-ho. I res, estarà nosaltres la nostra Oi por Oi on tinc a la Vall d'Albaida, l'entrevistarem, com no.
0: Fantàstic. Això és el que tenim a l'Oi por Oi. Molt coral, molta gent, molts protagonistes.
2: Sí, molta gent.
1: De tot.
0: L'actualitat, i una actualitat que després passarà a l'hora 14, Tomàs.
1: Exacte. Sincerament, no sé si a la nostra hora 14 on tinc a la Vall d'Albaida serà un monogràfic de la seva 60. Veurem del que escolte a hores d'ara d'aixes paraules que hem pogut escoltar de diverses entitats com poden ser el president, la directora general, el conseller, el propi alcalde resident que ha albergat aquesta cita, aquesta presentació. Ja ho descobrirem al llarg del nostre programa. Igualment també tenim preparades diverses qüestions. Bueno, farem un resò d'aixa entrevista en relació al Dia Mundial de l'Alzheimer, com no, per a tancar el nostre hora 14. Cal parlar de pressupostos participatius, en parla moltes voltes de municipis com Alfarrasí, Montaverner, entre altres, i ara un altre municipi que han set a la seva cinquena edició és el de Bocairent. Són uns diners, són una subvencioneta, són uns diners que estan apartats, doncs que van molt bé, sobretot per a aquestes idees i el que vol fer la població en el seu dia a dia. Per altra banda, també volem anar-nos al municipi de la Paula del Duc. Estem ja en recta final de mes, ja això vol dir que arriben els plenaris i es veu que la setmana passada la Paula del Duc es va liar un poquet. La veritat, us contarem què és el que ha passat. I per altra banda, volem tancar ja el nostre programa pel que fa a nivell cultural, doncs donar la benvinguda una nova cronista, la cronista d'Albaida.
0: La
1: vam entrevistar al nostre programa, este Oi por Oi on tinc en la Vall d'Albaida, doncs ja ha pres possessió d'aquest càrrec que és municipi. Ho va fer este dissabte passat en un plenari extraordinari.
0: Fantàstic. I després arribarà Ser Deportivos, que avui és dilluns i tenim...
1: És dilluns, molt dilluns.
0: Massa dilluns.
1: No, sí. A veure, hi ha passos com tot en esta vida, n'hi ha de tot. No ho anem a negar a la nostra comarca. Bueno, no en tinguem a caure 2-0, de nou un gol a valor parat, de nou, pues esperem que esta setmana pues es treballi un poc millor en aquest sentit o que, pues res, cadascú aguante la seua marca, no hi ha més, jo ho deixo ahí i ja està. Bueno, anem a parlar amb Rubén Sanz i Javi Richard perquè es donen la seua opinió respecte al partit amb Rubén Sanz, amb l'entrenador amb lo més tàctic. La primera pregunta, com no, què ens passa a valor parat? Sabem que arriba una setmana també de competició molt important perquè l'Ontinyent jugarà dos partits seguits a casa, el Clariano davant el Buñol i davant el Villarreal C. La idiosincràsia que té el calendari. A veure si aconseguim que el Clariano continuï sent un fortí, que crec que és un aspecte que va ser molt important per a aquest curs 26-27, on l'Ontinyent de dos partits jugats a fora de casa doncs ha sumat un total de 0 punts, un gol a favor i un total de 4 gols en contra. Parlarem amb Rubén Sanz per a aquest compte, després parlarem amb Javi Richard, farem un repàs de resultats, classificacions i pròxims partits, on si destaque ràpidament, el Benigànim va guanyar el primer partit de la temporada, el Llutxent continua de dolç, va guanyar el seu tercer partit consecutiu, és líder de la primera valenciana grup tercer.
0: Llutxent,
1: El Llutxent és molt bon equip.
0: No, perquè no vaig a dir-ho, perquè igual el gafe. No vaig a dir res. Jo t'ho diré després, a micro tancat.
1: Jo en la setmana que ve davant l'Alcúdia, en els Arcs, que és un camp meravellós.
0: No vull dir res en l'antena. És que, no, no, és que després agafe. No, no, després t'ho dic a micro tancat.
2: Bueno, no, no eres molt gafe i no vas agafar el Mundial, eh?
0: Te volen el Llutxent. Quan vam parlar del Llutxent en pretemporada,
1: sí,
0: me va arribar un pàlpit de deberes, eh? Dic, hosti, este equip, tio, com va acabar la
1: treballa
0: temporada
1: molt
0: passada.
1: Bé, treballa molt bé.
0: Després d'escoltar a l'entrenador, diferents prèvies que t'ha fet o diferents, sí, entrevistes que has fet al Ser Deportivo, si també així que has escoltat, vas tindre un pal i dir, este equip està molt ben fet, no sé, està, sí, ben treballat, i mira, mira com anem.
1: A veure, jo vaig a ser...
0: Igual en diners torrons, però...
1: No, no, en diners torrons faltaria més, però és que n'hi ha que ser clar. Equips de la nostra comarca de la Vall d'Albaida,
0: els
1: que tenen una cobertura a nivell econòmic més àmplia que altres equips de la comarca. A veure, te poso l'exemple de Llutxent i de l'Olleria, són dos equips de la mateixa categoria, però l'Olleria no té ixe respaldazo financiero, anem a arribar a dir que pot arribar a tindre X com poden ser el Llutxent, que és de veres que en diners torrons sí, però els diners de vegades no te poden servir de res.
0: No.
1: Recorda el Dénia, el patrocina Balearia. Balearia.
0: Sí, serà per
1: I està en primera valenciana, és a dir, sí, més darrere, sí, de l'antiga preferent.
0: No, però jo, més enllà dels diners, que era com una...
1: No, que Roberto Carlos és un tio que curra, exacte, que curra com ningú.
0: És una sensació.
1: I està cabrejat, no sé, en l'equip, perquè ha fet una pretemporada que no li ha agradat gens ni miqueta. I això és el que li dic jo, menys mal, a veure quin dia tira roses del teu equip, li dones una espentaeta que li has guanyat al Carcaix en 4-2, per favor. No, no, no. Res, parlarem d'aixos equips de la Vall d'Albaida, farem aixos repassos i a partir de tota la setmana ja anirem, com sempre, als nostres horaris habituals de programa.
0: Perfecte, i esta vesprada tenim ventana, no serà més tema rotllo, perquè ja tornarà demà Esteban, després d'aixos dies de Assueto. Què tenim esta vesprada, Carmen Úbeda? Què farà ella a la ventana?
2: Doncs mira, ja ho vam anunciar la setmana passada, però per si hi ha algun despistat que no s'ha enterat, viatjarem fins al Vaida.
0: Ahí està.
2: Els protagonistes seran els nanos del municipi, perquè la setmana passada van tindre l'oportunitat d'estar allí al municipi per conèixer de prop estos personatges tan singulars i descobrir la història que s'amaga darrere d'ells. I al final el que va passar ahir diumenge al matí podrem escoltar-ho, exactament, perquè va tindre lloc la presentació oficial de 6 nanos nous, 6 nanos que, torne a repetir, ja ho vaig dir la setmana passada, són molt especials, amb un vincul molt gran a la ciutat d'Albaida, així que recuperarem aquest reportatge que vam preparar allí a Albaida amb el regidor de Cultura, amb Roberto López, que ens va explicar tots els detalls, el seu significat, i ens va presentar a aquestes personalitats que representen.
0: Que a més, bueno, ja escoltareu esta vesprada, però sí, tenen molt a veure en la ciutat, en Albaida, en el poble, la tradició, i en tota la història que hi ha dins, jo crec que és molt interessant.
2: Són molt xulos.
0: A les 7 i 20 esta vesprada en Carmen Úbeda, La Ventana. I Carmen, que tu queda't per ací, que vale, anirem ara a contar lo que ha passat este matí a la presentació d'aquest projecte de la CB60 a l'Olleria. Tomàs, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu. Uns anuncis i parlem de carreteres. Vinga, va. Ui. Ah.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
5: Jefe, ¿un nomikai?
6: ¿Un nomike?
5: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
7: En Xàtiva, la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
8: ¿Nomikai?
7: Y acaba diciendo,
8: ¡otro cremaet!
7: Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
9: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
10: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
9: ¿Ah, sí?
10: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
9: Dime la web y me informo.
10: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
11: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. El COI.
0: deien abans, la CB60 avui fa un pas més cap al seu desdoblament. L'Olleria ha acollit este matí la presentació del projecte de duplicació d'esta carretera i de la seva connexió amb l'AP7 i la Nacional 332, una actuació considerada clau per a la vertebració de les comarques centrals amb la costa.
2: Així és, l'acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, també ha estat present el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, i representants municipals i empresarials, amb Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, com a alcalde anfitrió. El projecte planteja actuar sobre un corredor d'uns 44 quilòmetres i convertir la CB60 en un dels principals eixos transversals de comunicació entre les comarques centrals i la costa. En concret, està prevista la duplicació dels 23,6 quilòmetres que actualment tenen una calçada única entre l'Olleria i Terrateig. A això se sumen 13 quilòmetres que ja estan desdoblats entre Terrateig i Palma de Gandia i un nou tram de 7 quilòmetres entre Palma de Gandia i Gandia. Al final és una inversió total estimada que ascendeix a 356,8 milions d'euros. L'actuació, com bé vos dèiem, s'ha dividit en 4 trams. El primer entre l'Olleria i la CB62, amb una inversió prevista de 118 milions d'euros, es troba en la fase final de redacció.
0: Això és molt important el que està explicant Carmen, perquè els diferents trams tenen diferents terminis i fases.
2: Sí, exactament.
0: Aquesta està en la part de redacció.
2: El segon, entre la CB62 i Castelló de Rugat, amb 77,8 milions d'euros, està actualment en supervisió.
0: Val.
2: Passem al tercer tram, entre Castelló de Rugat i Terrateig, que és el que presenta ara mateix l'avanç més important. Una de les notícies que hem pogut conèixer durant este matí. Es tracta d'un tram d'uns 8 quilòmetres amb una inversió aproximada de 70 milions d'euros. I així està una de les principals novetats que hem conegut este matí. El projecte de construcció d'este tram, el projecte de construcció, va quedar aprovat el passat 10 de setembre i l'expedient per a licitar les obres ja està en elaboració. Per tant, per primera vegada, el desdoblament de la CB60 entra en una fase que ja no parla únicament de projectes o de planificació, sinó que es prepara directament per a la licitació d'un dels trams de l'obra.
0: Exacte, del tercer tram, El tercer tram, hi ha quatre, el tercer.
2: Exactament. I pel que fa al quart, entre Palma de Gandia i Gandia,
0: este és més complicat,
2: de uns 7 quilòmetres, sí, exactament. Esta serà una inversió estimada de 75 milions d'euros i es troba encara en fase de redacció, perquè així és una obra nova.
0: Exacte.
2: I al final el que hem pogut conèixer durant este matí i que podreu escoltar ara mateix és que la Generalitat defensa que les diferents actuacions permetran millorar la seguretat viària, de la qual sempre parlem així, reduir el temps de desplaçament i reforçar la connexió entre la Vall d'Albaida, la Safor i el litoral i totes les comarques d'interior. Així que ara el que ens queda és conèixer el calendari concret de les obres, que és la pregunta que durant tants anys ens ha acompanyat, a aquesta reivindicació de quan començaran a veure's les màquines sobre el terreny i quan estarà completat el corredor. El pas més immediat és precisament este tram entre Castelló de Rugat i Terrateig, amb el projecte ja aprovat i l'expedient de licitació en preparació.
0: Anem a escoltar a continuació el que ha fet Carmen, és un resum de tot el que hem viscut este matí a l'Olleria. Anem a escoltar a continuació per este ordre a Vicente Martínez Mus, que és conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, després a Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, Maria José Martínez Ruzafa, que ha explicat el projecte Sancer, directora general d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana, i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Escoltareu que hi ha gent que està demanant coses en esta. Ja veus que està demanant accions i fets. I hi ha gent que està dient que ja està això, que els fets estan ahí. Inclús hi ha una persona, que ja ho diré, que és el president de la Generalitat, que és l'únic que
2: s'ha mullat
0: un poc i s'ha atrevit a dir un termini. De què? Ara escoltareu. Insisteix, és molt important això, Són quatre trams, és un projecte molt gran, un cost que ja ha dit Carmen, que són més de 350 milions d'euros, el global, i que falten per fer moltes coses.
2: En part, se respon a una de les preguntes que es van posar damunt de la taula la setmana passada en eixa xerrada que van tindre amb el president de Coeval, en Javier Cabedo, i és si estarà o no part d'eixa partida eixos diners, eixes inversions per a les 60 si estaran en els pressupostos de 2027.
0: Anem a escoltar què és el que han dit els protagonistes. Gràcies, Carmen.
2: Gràcies, Miguel.
6: Permeteu-me començar dient-vos que avui no és un dia qualsevol per a tres comarques estratègiques de l'interior i la costa valenciana. La Vall d'Albaida, la Safor i, indirectament, la Costera. Però també ho és per al conjunt de la Comunitat Valenciana. Avui estem ací per a certificar el final d'una llarga espera i donar pas a la política dels fets, de la responsabilitat i de les solucions. Una política i una forma de gestionar que és la d'aportar solucions i que és segell de l'actual Consell de Juan Fran Pérez Llorca. Hem demostrat que allò més important és portar endavant els projectes i les reformes legals que estan fent prosperar i avançar la nostra terra. És precís tindre la meta clara i treballar cada dia per alcançar-la, no parar cap dia. Els veïns i els teixits productius d'aquestes comarques porteu ja massa temps escoltant promeses al voltant de la CB60. Heu vist com un projecte fonamental, vertebrador i indispensable per a la nostra economia i la nostra mobilitat quedava any rere any guardat en els calaixos de l'administració. Heu assistit a anuncis buits que mai van arribar a traduir-se en realitats i fins i tot al risc real de veure caducar la tramitació ambiental en tot això que composa d'un eix que, com sabeu millor que ningú, és crucial. Des del primer dia, este Consell va assumir un compromís clar amb aquestes comarques, resoldre els problemes històrics de la nostra terra i passar de les paraules als fets. Per això ens vam posar a treballar en rigor, accelerant els processos de gestió administrativa i superant el bloqueig institucional perquè la CB60 deixara de ser una reivindicació del passat i es convertira en una obra del present. Hem aconseguit agilitzar els treballs de redacció i salvar tràmits claus que amenaçaven en paralitzar de nou aquesta infraestructura. Les primeres actuacions que ja han començat sobre el terreny són la prova visible de que el Consell complís el que promet. Recorde quan vàrem constituir la mesa de seguiment i vàrem presentar el cronograma que teníem previst, recorde els dubtes, l'escepticisme inclús des que participàveu en ixa taula, alcaldes i empresaris. Després de tot este temps, puc dir en satisfacció que hem avançat pràcticament un any aquell cronograma que vos vàrem presentar. Per això avui podem parlar no d'una infografia ni d'un titular de premsa, d'una realitat en marxa. No només estem parlant d'una nova infraestructura viària, estem parlant de connectar persones, d'unir les comarques de l'interior en les de la costa, d'unir també i donar possibilitats a aquest futur i esperat corredor mediterrani i d'unir totes aquestes comarques en les grans vies que enllacen en la resta d'Espanya i en la capital. Parlem de potenciar la competitivitat de les nostres empreses, de facilitar la logística dels nostres polígons industrials i, sobretot, d'oferir als ciutadans vies ràpides, modernes i, per damunt de tot, segures. I no són opinions, ho veureu en un moment, són xifres que avalen que l'economia real demandava i amuntó una infraestructura com esta.
8: Per a mi, com a alcalde d'este poble, és un honor rebre-vos en un dia que pot marcar un abans i un després en la història de les nostres comarques. Perquè avui no venim simplement a parlar d'una carretera. Avui parlem de seguretat, de futur, d'oportunitats i sobretot de persones. La CB60 no és una línia dibuixada en un mapa. És un camí que milers de persones recorren cada dia per anar a treballar, per a tornar a casa, per portar els fills a l'escola o per a visitar els seus familiars. És una reivindicació que passa de generació en generació i que durant anys han defensat alcaldes, empresaris, associacions i veïns de les nostres comarques. Avui, després de tant de temps, parlem d'un projecte que contempla una inversió global de més de 325 milions d'euros i que aspira a transformar les comunicacions entre l'interior i la costa. President, gràcies per estar ací i haver triat l'Olleria per a presentar este gran i vital projecte. I gràcies a totes les persones de la Generalitat Valenciana, als equips tècnics i a les administracions implicades que han treballat perquè este moment siga molt possible. Però permeteu-me que posi accent en allò que, per damunt de qualsevol xifra, ha de ser una gran prioritat, la seguretat viària d'aquesta via. Quan parlem de desdoblament de la C-60, no podem parlar únicament de quilòmetres d'asfalt i de terminis d'execució. Hem de parlar de vides humanes. Hem de recordar totes aquelles persones que han patit accidents en esta carretera i especialment aquelles famílies que han perdut un ésser estimat en un trajecte que mai hauria d'haver acabat així. A totes elles, el nostre record, a totes elles famílies, la nostra solidaritat. Perquè darrere de cada accident hi ha una història, una família i una absència que no es pot reparar. I això ens obliga a actuar. No hi ha cap activitat econòmica, cap estadística i cap de calendari que pugui estar per damunt del valor d'una vida humana. I és per això que este desdoblament no només és una necessitat d'infraestructures, és una responsabilitat col·lectiva amb la nostra gent. La Vall d'Albaida és una comarca treballadora, industrial i emprenedora. Així tenim empreses que han sabut competir, innovar i portar el nom dels nostres pobles més enllà de les nostres fronteres. Però sabem que el desenvolupament econòmic necessita bones comunicacions. President, avui tenim davant nostre una oportunitat que no podem desaprofitar. Sabem que una obra d'aquestes magnituds requereix projectes, estudis, tramitacions i garanties. Però també sabem que aquesta infraestructura porta molts anys esperant. Per això, des de l'Olleria, així, et demanem que mantingues el compromís ferm amb este projecte. El 2027 ha d'haver partida pressupostària necessària per a començar les obres, presentada a les Corts i avalada per tots els grups polítics. Si no, cada un que carreguen les seues responsabilitats. Que els termines siguin clars i els tràmits avancen a la màxima diligència. Cap retard innecessari ni cap falta de coordinació hauria de frustrar una actuació tan important. Totes les administracions implicades tenim el deure de complir els nostres compromisos i donar explicacions a la ciutadania sobre els resultats. Perquè ciutadans tenen dret a exigir que les promeses es converteixin en fets. Amics i amigues, la CB60 afecta molt més que una sola comarca. Vertebrar el territori és connectar l'interior amb la costa i donar futur als nostres pobles. Per això, vull fer una crida a la unitat institucional, a la col·laboració entre administracions i al diàleg entre empresaris, associacions i ciutadans, perquè les diferències legítimes no ens impedisquen treballar junts en allò que compartim. La CB60 no ha de tindre un únic color polític, ha de tindre el color de la nostra terra i de la gent que cada dia treballa per tirar endavant. President, companys, companyes, avui hem obert les portes de la Casa Sant Antoni per presentar este projecte, però el que realment volem obrir són les portes d'un futur millor, un futur on anar a treballar siga més segur, on les nostres empreses estiguen millor connectades i on les nostres famílies puguen viure amb més tranquil·litat. Que ningú tinga cap dubte. Des de l'Olleria i la Vall d'Albaida continuarem defensant este projecte i exigint que els compromisos es complisquen, perquè la nostra gent el mereix, perquè les nostres comarques el necessiten i perquè el nostre futur no pot continuar esperant.
12: Tenemos ya dos obritas pequeñitas en ejecución. Una, la conexión ciclista entre Alfarrasí y Montaverner y un camino de acceso a propiedades en la Pobla de Duc. El camino empezamos en junio, el carril bici hemos empezado en septiembre y está previsto que las dos actuaciones estén finalizadas antes de final de año. En el tramo, los proyectos desde la Ollería hasta Castelló de Rugat, como he comentado, prácticamente finalizados. Y el tramo entre Castelló de Rugat y Terrateig, que es el que se ha avanzado más, pero por lógica de la obra, porque la obra tiene que empezar la duplicación desde Terrateig hacia la Ollería para ir continuando lo que ya existe. Pues que es el proyecto está supervisado, está aprobado, lo aprobé el 10 de septiembre del 26 y ya hemos empezado el expediente de licitación. Comentabas, alcalde, que pedías presupuesto. Como es todo un proyecto que ya lo teníamos en los presupuestos, hemos podido ya, por tramitación avanzada, son temas nuestros, hacer la retención de crédito de los 70 millones de euros. El expediente está en licitación y esperemos que en 2-3 meses, pues en el perfil de contratista ya aparezca la licitación de la primera gran obra de los 4 tramos por un importe de 70 millones de euros. La actuación que se encuentra no más retrasada, digamos, pero es una fase más inicial, es el tramo Palma de Gandía-Gandía, porque es la declaración de impacto ambiental es de julio del 23 y además ponía unos condicionantes muy serios porque la solución que se preveía en el proyecto básico pues creaba una barrera muy importante. Ya pues el consultor con el equipo de dirección de proyectos han diseñado las nuevas variantes y están consensuándolas especialmente con la demarcación de carreteras. Y empiezo como finalicé, el eje de la V60, mucho más que 44 kilómetros de vía de alta capacidad. Un eje que va a cohesionar y vertebrar nuestro territorio en adecuadas condiciones de funcionalidad, seguridad y permitirá dar la igualdad de oportunidades a todos los valencianos y valencianas. Gracias.
13: Ara m'ha permès que abans de parlar d'esta CV60 faci una reflexió de com creiem en la Generalitat que devem d'enfocar el futur de la comunitat i sobretot de com es deuen de presentar les actuacions que van a fer-se. Jo crec que hi ha que tornar a recuperar, especialment en la política, el valor de la paraula. No? I jo crec que el que estem fent avui ja reflexa una altra forma de fer les coses. És afrontar que els projectes siguin realistes, no enganyar a la gent, intentar que tot allò que es faci ben estudiat, ben programat, perquè això també és una garantia de que no es perd el temps i que les coses no es queden demorades en el temps i que després no tenim problemes de caducitats perquè fem les coses bé, no? A veure, ha sigut molt fàcil presentar una maqueta en un projecte espectacular de quasi 400 milions d'euros que després no tenim capacitat econòmica a la Generalitat per gastar-los de colp. Per tant, el que avui estem mostrant així és una nova forma d'entendre la política, que és plantejant projectes que són reials. I centrant-me ja en la CV60. Parlàvem al principi que per a mi hi ha una cosa més important que res, que és salvar la vida d'una persona o millorar la seguretat de les persones. Això és una de les coses que deia la nostra directora, que hi posava un exemple clar. Si desdobles, millores la seguretat. Per a mi, és el primer factor per la que aquesta carretera s'ha de dur a terme. I després hi ha un altre factor també molt important, que ho expressava així la Càmera de Comerç, que és la repercussió econòmica. No? Este projecte és un projecte de futur, però també és de present, perquè va començar a fer-se, i sobretot és perquè no perdem un minut en deixar que aquesta terra siga sent una terra atractiva per a la inversió, per a la riquea, i sobretot per a generar empleo, que també ho reflexava molt bé la Càmera de Comerç. L'empleo és la millor prestació social que existeix en el món. Per tant, tot són bones notícies, però jo dic que són bones notícies perquè són reials, perquè ho ha dit la directora, enguany ja estan pressupostats això més de, algo més de 70 milions per a fer el tramo 3, i ha dit algo la directora també molt important. Els demés projectes o estan ja aprovats i licitats o alguns altres estan supervisats. I jo sé que tot això de l'entramat burocràtic ens costa, jo sóc el primer, que no suporto molt la burocràcia, però miren, quan s'han supervisat els projectes ens han permetit dues coses molt positives. Una, acabar en els xicotets conflictes tècnics que havien en el Ministeri de Transports sobre connectivitat, especialment en aquest quart tram que va fer-se entre Palma de Gandia i la connexió en l'AP7. I en millores que s'han donat compte quan supervisaven els projectes que encara podien millorar en la carretera, com ha sigut, també ho assenyalava ella, aquests carrils bicis o aquesta connexió en alguns camins, especialment en la localitat de la Pobla del Duc. Per tant, jo vull agrair el treball que s'ha fet en tota l'oficina tècnica. Crec que s'ha fet un gran treball. A pesar de supervisar-ho, l'altra volta s'han acurtat plaços, s'han evitat caducitats, i ens ha permès que ja en el proper any 2027, com a molt tard, estiguin ja les obres en marxa d'aquest primer tram. I sí que li puc dir i li puc garantir en absoluta certesa que quan acaben les obres del primer tram començaran les del segon i després començaran les del tercer. Això ja no va a parar-se. En els propers anys tindrem una altra carretera desdoblada. Acaba com ha començat. No hi ha millor setmana que la que comences amb tan bones notícies com la d'avui. Moltes gràcies.

Doncs hem escoltat la veu dels protagonistes d'este matí a l'Olleria, presentant eixe projecte de la CB60. Hem escoltat a Vicente Martínez Mus, conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, a Ramon Vidal, alcalde de l'Olleria, Maria José Martínez Ruzafa, directora general d'Infraestructures en la Generalitat Valenciana, i Juan Franpez Llorca, president de la Generalitat. Com hem dit també abans a la picaeta, volem que després de 24 hores demà, així a la programació de Ràdio Ontinyencer, escoltarem la veu d'altres protagonistes, dels usuaris de la via, de la CB60, dels professionals que cada dia passen per allí, també d'alguns alcaldes i alcaldesses d'alguns dels municipis que estan dins i afectats per esta CB60 i, per supost, dels empresaris, de les empreses. Això serà demà. Ara nosaltres arribem a la informació nacional i internacional i després més coses a l'Oi per Oi Ontinyent, Vall d'Albaida.

0: fase, ralentitzar, és símptomes de la...
1: M'agrada que digues això, perquè jo tenia per així anotada preguntar-te quins són els senyals que no haurien de normalitzar i quin recorregut ha de seguir una família a partir d'aquest moment. Pues els oblits estos, que saps? Sí. Oblits que s'atribueixen a l'edat, no sé.
0: Jo tinc una experiència, tenim una, quasi tots que estem en la situació, molt personal, clar, que després el que fem és compartir amb els altres, i al final hi ha uns denominadors comuns, que són eixes lagunes. I això és coses que fa el futur sofridor d'esta enfermetà, que no feia, que al principi no li dones importància, però van incrementar-se en freqüència. Hasta que plega un moment que són francament notables, i entonces acudim al metge de cabecera, lògicament, i el metge, que ja també està mentalitzat, tot això és una cadena, ja mos deriva el pacient, paca, a voltes paca mosat. I el primer que fem és una avaluació de la situació. El nostre psicòleg especialista té un calendari molt saturat, però sempre apleguem i fem la valoració i detecta els símptomes que són irreversibles, estes assos Alzheimer o assones Alzheimer, o fa una, lo que diguem, una valoració i ahí inicies un procés.
1: Clar, però això és una ajuda molt important, estic pensant que doneu vosaltres des de l'associació, no? Un psicòleg per eixa malalt o eixa malalta, eixa persona que al millor patix eixa malaltia.
0: Un psicòleg propi que a més és especialista perquè porta molts anys, molts casos, són tots diferents, cada cas té un nom i un apellido, és diferent, i que és diguem, és una garantia de que si te diu que no, estupendo, si te diu que sí, pues ja tens un camí per recórrer, ja tens una oportunitat, les familiars i els tematis, de plantejar-se com vol, com pot, a què té opció el resto de la seva vida.
1: Perdona, perquè abans estaves comentant les diferents activitats que teniu per aquesta setmana i t'he tallat, però vull que ens contés, no sé si el més destacat, ja hem parlat que avui esteu al mercat, on tinguem taules informatives.
0: Efectivament, el dimecres tenim una visita al nostre centre d'altres persones de residències, com són Sant Francesc o la Beneficència, que és una campanya també de sensibilització per els tècnics que es acompanyen, i pel mal que també és un dia de sueto, diguem, però especialment perquè vegin altres realitats, altra manera d'enfocar les coses, que al final van confluint, són persones majors en un problema. I és molt interessant. Després hi ha una xerrada, que és més allà de la cura, que és el paper que fa l'auxiliar en el centre. És una pedra vital, l'auxiliar, que en el nostre cas és personalitzar l'assistència. I aquesta sonrisa va dirigida només a este usuari, coneix el nom, l'apellido, el paper és importantíssim i poc a poc va creant-se una simbiosis que és el que ens diferencia respecte d'altres centres que antigament pues, estaven tots en la mateixa cistella. Yeah. El que té el CIME té unes necessitats vitals i els nostres auxiliars estan especialitzats en
1: donar-se. I personalitzant els casos.
0: Donant-hi aquesta sonrisa, aquesta cridar-te pel teu nom, aquesta conèixer-te, les teues per la teua personalitat, i va crear-se un tema molt bonic fins al punt que les persones que al principi, lògicament, són reàcies a ser portades als del centre, després, quan ve el dissabte, estan esperant que vingui el dilluns.
1: Volen estar, clar.
0: Molt simptomàtic, molt justifica d'alguna manera ja la nostra llavor, només aquest detall.
1: És una xerrada el dijous, eh?
0: Sí, una xerrada el dijous, més allà de la cura, després hi ha un règim, després diríem així com a més significatiu, està el dilluns que ve, mobilitzar per a cuidar, i altra cosa que és saber actuar també és cuidar pel dimecres, dilluns i dimecres, en el qual la nostra fisioterapèutica, en primer lloc, i l'altre dia, el dimecres, la nostra infermera, que donen esta xerrada dirigida als familiars. Vale? Al final, la Setmana de la Xemina sempre es tanca en un sopar, que farem el divendres en els jardins del nostre centre. Un sopar al que acudixen des de moltes personalitats, des de l'àmbit polític, des de l'àmbit social, metges, gent que està relacionada d'una manera o altra, familiars, i menys usuaris, perquè l'usuari té un problema, inclús que també ens agradaria que vinguin, però lògicament pues, tenen més dificultats de vindre a este sopar. És un sopar molt agradable al nostre centre, és un tentempié, un moment per a gaudir de la companyia de tota la gent que antes o després ha estat, està o està relacionada amb nosaltres. Ja ho dic. És el

0: Divendres que ve, a les 9:30, i tenim els tiquets a la venda en el nostre centre. Normalment no ve molta gent, però estem parlant de 150 persones,
1: bueno,
0: i moltes autoritats que estan implicades. Tinc que dir des de si a Travolta, sempre que tinc una plataforma per dir-ho, tinc que dir que, independentment del color polític on tenien, és una ciutat molt social, i això es nota des polític.
1: Clar, era una de les coses que també volia parlar amb tu, que és ixa col·laboració, no?, entre institucions i associacions, que moltes vegades, i tu ho saps, no?, a nivell general, a nivell d'Estat, a nivell de Comunitat Valenciana o altres pobles igual, no és del tot sincera o bona. Tu dius que sí, que sí, a Ontinyent sí, o a la nostra comarca.
0: Tinc que dir que a la nostra comarca, es dona d'una manera especial. Sempre portem 29 anys, han passat molts ajuntaments, moltes formes
1: moltes
0: de veure
1: coses
0: i d'enfocar la política, sí, però sempre s'ha notat que a l'altra part de la línia del telèfon hi ha unes persones que tenen uns càrrecs de responsabilitat que s'han brindat a ajudar-nos. Això ha permetit que a poc anem creixent i que siguem un dia el que som i tinguem l'expectativa de voler aplegar mm-hmm, al final.
1: Si una persona està escoltant ara mateix i potser pot estar vivint ara o els primers símptomes, o coneix algun familiar que té aquests primers símptomes, vaig a dir els primers símptomes a casa, i no saben per on començar, com pot contactar amb AFAO, quin és el primer pas que fareu amb aquesta família per a que sàpiga què s'ha de fer a partir d'ara?
0: Nosaltres estem en el centre, tenim una persona que està en recepció i en seguida et prendria nota de si el que volen és vindre a conèixer-nos o si el que volen ja directament és una valoració, que també prendria nota i prendria turno. Ja hi estem. Entonces, hi ha moltes maneres, però la primera és vindre al centre de dia, a la plaça de l'Urujol, i presentar-se, mira, mos passa això. Seria una manera de fer-ho.
1: I vosaltres que esteu treballant a diari amb aquesta malaltia, en quin moment es troba l'investigació? Perquè ja saps que apareixen notícies, un fàrmac que no sé què, sí, que saps que és més sensacionalisme al final que una altra, sí, cosa, o és realitat per una realitat molt llunyana. Quin moment es troba?
0: Estem en un moment molt, molt interessant i que pot portar un punt d'inflexió. Bé, jo sóc optimista per naturalitat, doncs quan parlem és
1: molt,
0: però bueno, anem a veure. Ahí està la intel·ligència artificial, que fa 5 anys no parlàvem d'ella. Ahí está la capacitat de treballar en un montón de dades, en un montón de moltes parts del món. Això permetix el que antes era una barrera. És a dir, jo podia tenir una experiència local, comarcal, provincial o nacional, i era diferent a la que tenia en un país com a Dinamarca.
1: Clar.
0: I era diferent a la que podien tindre en la Índia, per puestos lluny. Avui en dia es pot consolidar tot això i un equip d'especialistes poden tenir una base de dades que antes no tenien. Així que jo pense que estem en un moment en què pronte, més pronte que tard, apareixerà un fàrmac que l'objectiu seria que no permetira que aquesta proteïna fatal, que ja la coneguem,
1: que avançara,
0: avançara,
1: no? Clar.
0: Però per lo menos que paliara el ràpid abans, i poc a poc, igual que mos lleva un mal de cap una media, antes era increïble, igual que la penicilina va aparèixer i va evitar, pues apareixerà. Jo sóc optimista i els datos me diuen això. Mentrestant, així estem per treballar i perquè les coses van lentes, però jo crec que t'ha respost a la situació.
1: Sí, sí.
0: Hasta fa poc apareixien fàrmacos que es feien que de testats en una població determinada, el placebo donava més efecte que el fàrmac.
1: Que el fàrmac.
0: I era desil·lusionant, era desmotivant, havien, sí, participat molts metges, molts especialistes de diversos països, tornar-se a començar a treballar. Ara tenen una ferramenta que antes no tenien. Ells la van aprofitar per a bé. I diga el que diga la gent. La intel·ligència està ahí, formarà part de la nostra vida i anem a... És que tenim alguna responsabilitat a luchar perquè es gaste per algo que siga bé, no siguem pessimistes.
1: Mira, te diré una cosa, Vicent, just i anem acabant ja, just després de tu. Bé, així, jo tinc una secció setmanal que és parlar d'intel·ligència artificial, de les coses bones i les coses dolentes. I moltes vegades hem de posar també en positiu que hi ha coses bones. I just després de tu, ve Clara Soler a parlar d'intel·ligència artificial. Avui no parlarem de la intel·ligència artificial que va amb la salut, però ja hem parlat en alguna vegada i parlarem segurament. Així que, Vicent, gràcies a l'associació per el que feu després de tants anys, que són ja... quasi
0: 29
1: anys, quasi 30 anys, que són molts anys, que diu aquell, i per els que queden, perquè segur que...
0: Per desgràcia sí que queden alguns, però hi estan
1: encara queden anys, però que esteu ahí, i a FAO està ahí, i nosaltres ho agraïm. Moltíssimes gràcies, Vicent, que vagi molt bé.
0: A tu, ja tens un oient més, així que ara en seguida gràcies. Vaig a... i me'n fiqui a sentir la ràdio, la ser, i vaig a escoltar-vos amb molta atenció.
1: Gràcies, Vicent, una abraçada.
0: A vosaltres. Adéu, gràcies. Adéu.

0: Parlàvem amb Vicent Pérez de AFAO, de l'Associació de Familiars Malalts d'Alzheimer, d'ací d'Ontinyent i la de nostra comarca, i ell parlava al final, quan parlava de la investigació, com està, en quin moment està la investigació per la malaltia, parlava de la intel·ligència artificial, i deia que gràcies a la intel·ligència artificial ell creu que anirà més de pressa el poder trobar, encara que siga un fàrmac que palie un poc la malaltia. I ara anem a parlar d'intel·ligència artificial. Clara Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Notícies bones.
0: Veus? Sí, de vegades hi ha notícies bones que tenen a veure amb l'intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: Ja ho he dit jo, ho he comentat, ja sé més, no?
1: De fet, saps què està fent molta gent quan està començant en el tema de l'Alzheimer? Mm-hmm. Està fent com un segon servei. Està contant-li coses a ChatGPT i va dient-li, recorda'm això. I va contant-li coses de la seva vida, per si en algun moment comences a tindre, pues, a no recordar coses, que la IA te ho recorde. Un segon cervell, es diu.
0: Bon, a veure si podem aprofitar-la bé. Espera, bé. Però avui no vens a parlar de... Bueno, sí, d'IA sí, perquè
1: sí,
0: si no, no...
1: Sí.
0: Què vens? Bé. D'IA sí, però exactament... implementada on i per què?
1: Bueno, no sé si t'ha passat alguna vegada que has tocat a un ajuntament i no t'han agarrat el telèfon.
0: No sé de què me hables.
1: A mi m'ha passat alguna vegada que toques a un ajuntament per a fer algun tràmit, per a fer alguna... Pues, preguntar qualsevol cosa i, pues, a lo millor tarden en contestar o no el contesten i estàs aixina com dos o tres dies. Pues bueno, avui anem a parlar d'un ús de la intel·ligència artificial que ja està arribant als ajuntaments i són els assistents de veu que contesten al telèfon i atenen a ciutadans. Però abans d'explicar-vos res més, crec que el millor és que ho provem.
0: M'agrada.
1: No t'agrada, ja ho sé que no t'agrada perquè es veu, però claro. Dona'm una xicoteta.
0: Vale, va,
1: un
0: sí, vinga, bueno. va. Què vols?
1: Anem a tocar a l'Ajuntament de Torrent.
0: De Torrent?
1: Sí.
0: Però parles tu, eh?
1: Sí, toco.
0: Sí, però parles tu, en serio.
1: Que sí, que parle jo.
0: Vale. Va.
2: Hola, soy Amparo, asistente virtual del Ayuntamiento de Torrent. Estoy aquí para ayudarte con tus gestiones. Por calidad del servicio, esta llamada está siendo grabada. Puedes consultar nuestra política de privacidad en nuestra web. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
3: Hola, Amparo. Quiero empadronarme en Torrent. ¿Qué necesito?
2: Para empadronarse en Torrent, debe presentar la documentación en el ayuntamiento. Normalmente se solicita el DNI, NIE o pasaporte y un documento que acredite el domicilio, como un contrato de alquiler o escritura. Si va a empadronar a menores, necesitará el libro de familia o certificado de nacimiento. ¿Quiere que le indique cómo pedir cita o desea información sobre el trámite online?
3: Con esto es suficiente, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. gracias, Amparo. Pero eso es IA, la chica que está... O sea, Amparo es inteligencia
1: Amparo
0: artificial.
1: Amparo es IA. ¿Y vos que fem una otra prueba?
0: Sí, es preciso.
1: Es que hemos hablado en castellà, va, anem a tocarle sí. a Jaume.
0: ¿En Valencia también?
1: Sí.
0: Venga, va.
1: Va.
0: Va.
4: Hola, soy Jaume, asistente virtual de l'Ajuntament de Torrent.
0: Toma.
4: Estic así para ayudarte en las teves gestiones. Per qualitat del servei, esta telefonada està sent gravada. Pot consultar la nostra política de privacitat en la nostra web. En què puc ajudar-te?
3: Hola, Jaume. Voldria anar a Torrent. Què puc visitar per a fer turisme?
4: Gràcies per la consulta. Torrent pot visitar el nucli històric, la torre, l'ermita dels Sants Patrons i gaudir dels parcs i rutes naturals com la Serra Perenxisa. També pot apropar-se a l'Auditori i a la Casa de la Cultura per exposicions i activitats. Si vol informació sobre esdeveniments o activitats concretes, puc buscar-li el que hi ha programat estos dies. Em diu el seu nom, per favor?
3: Em diuen Clara. Dis-me què puc veure estos dies.
4: Clara, ara mateix pots visitar el nucli històric de Torrent, la Torre...
0: Gràcies, Jaume. Molt bé, Clara.
1: Què t'ha paregut? Pues sí, són intel·ligència artificial. I Amparo i Jaume són assistents creats amb l'empresa... CivitFont, una plataforma valenciana d'intel·ligència artificial conversacional pensada per automatitzar i millorar l'atenció telefònica dels ajuntaments i de les administracions públiques. I ara que ja l'hem provada, anem a parlar amb una de les persones que hi ha darrere. I tenim al telèfon a Jordi Gisbert, sí? Cofundador d'esta empresa, que ha creat també el seu germà.
0: Hola, Jordi, què tal?
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Bon dia. Benvingut al programa. Encara que jo tinc així...
1: Ja ho sabia.
0: Sentimientos encontrados.
1: Ja l'ho vaig dir jo a Jordi. Ja li ho vaig dir jo, Jordi. Però bueno, ara anem a les teues preguntes, Miguel. Deixa'm que comencem.
0: Sí, per favor.
1: Comença fluixet. No, comencem, comencem suau.
0: No, escolta'm, jo que, escolta'm que sóc una persona que pot parlar de mi, que no sóc una IA, saps?
1: Sí, sí,
0: que
1: sí. Jo puc... Conta'm, conta'ns, comencem el que acabem d'escoltar, que fa exactament Amparo. Conta'ns... perquè així a l'Ajuntament de Torrent li diuen Amparo i Jaume. Però conta'ns un poc més què fa aquesta intel·ligència artificial, Jordi.
5: Pues al final, esta intel·ligència artificial lo que pretén és respondre les consultes i dubtes dels ciutadans les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana, que al final moltes vegades tenim dubtes de què fer en la nostra ciutat, com fer un tràmit, i moltes vegades no podem acompassar o trucar el mateix dia o l'horari en el que tenen les persones d'atenció el seu servei. I per això esta IA està pensada per ajudar els ciutadans en aquells moments en els que quals pues, no hi ha una persona en el que pugui atendre.
0: Val, això és un punt molt important el que acabes de dir, perquè jo entenc que evidentment 24/7, 365 no pot hi haver una persona, pel tema de pressupost i perquè té que conciliar, la persona té que descansar, com deia Eugeni Alemany, no? La persona no descansa.
1: Correcte.
0: Però clar, això no vol dir que és un servei que va a substituir a una persona o està substituint a una persona o sí. En estos moments.
5: No, de cap manera, de cap manera. De fet, al final, un dels plantejaments que tenim molt clar d'aquest servei és que té que ser una eina que ajude a l'equip d'atenció ciutadana dels ajuntaments a poder aplegar allà on no arriben. De fet, està actuant, per exemple, en Torrent, que hem vist, està actuant en desbordament. Quan hi ha una persona que pot atendre el telèfon, atén la persona. Quan realment les persones que estan atenent estan ocupades perquè estan atenent a tres persones, ahí és quan entra la IA. I realment el que estem intentant és evitar que se perden les llamades i que el ciutadà estigui sempre atès, però evidentment prioritat és l'humà.
0: I després hi ha una cosa que en quant a funcionament, i ara Clara segurament et pregunta més coses més tècniques que sap més que jo, evidentment, però clar, jo sempre tinc en ment quan la IA al·lucina, no? Això de, clar, i cridar a un ajuntament i que de repent Amparo comença a al·lucinar, pues, i què tal fuma un porro, Amparo? Te'n recordes d'això? Jo tinc una edat. Però, vull dir, no, al·lucina, té errades, no té errades, s'inventa la resposta si no sap la resposta, com funciona això? Com esteu treballant això?
5: De fet, és una molt bona pregunta. És algo que també diferencia un poc el servei com l'estem oferint nosaltres. Al final, nosaltres venim d'un recorregut molt ampli treballant en ajuntaments, i el que hem desenvolupat és una eina que la part d'informació en la que es nutreix aquesta gent partís de la informació que ja té l'Ajuntament en les seues xarxes socials, en la seua electrònica, en el seu tauler d'anuncis, en la web, i és la informació de la que disposa Amparo i Jaume, o Diana, en Dènia, o cada municipi té el seu nom.
0: Ah, molt bé, jo ara preguntaré per això.
1: Sí.
5: I realment... només diu la informació de la que té coneixement. Si alguna informació no té ese dato, li diu al ciutadà, no te puc donar aquesta informació, m'ho apunte, i això també és molt important, són dades per a l'administració, m'ho apunte i ho deixa aquí apuntat. I això fa que també tinguem una millora contínua, no només del vot, sinó també de la informació que hi ha a la web del propi ajuntament.
0: Clar. És que és com donar més contingut encara, si no existeix aquesta informació, donar-li més contingut i més vida a la web, en este cas, o a les xarxes socials, s'imagina també de l'Ajuntament en qüestió.
1: Sí, en este cas és tota aquesta informació, vull dir, no se'n va per fora, no? La pregunta és, no se'n va per fora a buscar informació
0: sí, no,
1: i el donar qualsevol informació?
0: Tinc que dir alguna cosa, pues li dic, pues mira...
1: Són assistents que tu nutrixes en informació
0: sí.
1: I no se'n va fora a buscar per internet, no, és la de fet. Jo li he preguntat, una de les preguntes que li he fet per aprovar era n'hi ha algun esdeveniment, n'hi ha algun acte cultural o deportiu per a tal data? I m'ha dit, encara no tinc la informació, però m'ho apunte per a poder posar-ho en la pàgina web, en l'agenda de la pàgina web.
0: A mi això em pareix un punt molt important.
1: Claro, no s'ho pot inventar. I després el que dius al principi, no? És un filtre. ¿vale? És un filtre per quan el telèfon, quan estàs tocant a un ajuntament, tarda molt perquè hi ha una persona que està atenent algú al cara al públic i el telèfon que està sonant i sonant i la persona que està al telèfon s'està despacienciant,
0: sí, clar, estàs donant un servei.
1: L'assistència, sí, sí. D'intel·ligència artificial el contesta, ¿vale? Tu li has preguntat del nom. Jo també era una de les preguntes que tenia. Bueno, no, quants ajuntaments esteu ara, Jordi?
5: Ara mateix estem en 12 ajuntaments. Nosaltres portem un any en aquest servei i estem ja en 12 ajuntaments. Estem a més de Torrent, estem en Sagunt, en Manises, en Dénia, en Gandia, en Calpe, estem en Lebrija, en Carmona. És a dir, ja no només estem en Comunitat Valenciana, ja també estem donant servei en Andalusia i també en Catalunya, en Castelldefels. I estem expandint el nostre servei i a poc a poc, pues, fent que l'atenció ciutadana en els ajuntaments o entitats públiques, pues, cada vegada sí que tinga un millor servei.
1: I lo dels noms, que dia Miguel.
0: Ai. Sí, els noms, i sobretot, quins noms són els de Manises? Perquè jo sóc de Manises. A veure què...
1: Imagina que diuen Miguel.
0: Miguel, no.
1: No,
5: serà Vicent. No és Miguel. Ahí depèn de cada ajuntament. Per exemple, és una anècdota molt curiosa. Per exemple, heu punxat a Amparo i a Jaume.
0: Sí. Mm-hmm.
5: I realment Amparo i Jaume venen dels cabuts de les festes de Torrent.
0: Ah, que bo!
5: Amparín i Jaume.
0: Mira,
5: que bo. Per això els noms. Entes, cada municipi, d'alguna forma... fica el algo que té que veure en el seu municipi. Pues a Dénia sé que és Diana, en Alcira està Clàudia, en Sagunt és Murbi, perquè ve de Murviedro, que és d'alguna forma el gentilici antic de Sagunt.
0: Sí.
5: I cada uno té el seu nom. No recordo quin era Manises.
0: Pues serà el tio Pepe, el de la ceràmica, alguna cosa de la ceràmica, segur.
1: Pues saps, casualment, Amparo, la de Torrent...
0: Saps la coneixes?
1: No, saps quan li diuen a l'alcaldessa?
0: Amparo.
1: Sí.
0: Ja.
5: Sí.
0: Això teniu que... No sé si està ben pensat, però...
5: Casualitat, eh? Us dic que és casualitat, perquè era per escabuts.
0: Cadascú, i que diga el que vulga. Però mira, una cosa que jo crec que és molt interessant, i se'ns va el temps, és el tema de les converses. No sé si aquestes converses es guarden, el tema de les dades... Com gestioneu la privacitat?
5: És una pregunta molt important perquè al final estem gestionant dades personals, cridades, moltes voltes complexes, perquè hi ha cridades que són informació molt, molt, molt bàsica, però hi ha cridades que tenen que veure en serveis socials i altres coses. I realment nosaltres, una de les coses que hem parlat i hem treballat molt és la seguretat. Tenim l'Escama Nacional de Seguretat, que és una certificació que se fa a nivell nacional per a poder donar servei a les administracions públiques, i nosaltres hem obtès el sello d'Esquema Nacional de Seguretat a nivell alto, que és el màxim nivell, i tota la informació està encriptada, cifrada, protegida, traçable, per a que no hi hagi ningú problema de fuga d'informació ni d'accés a dades personals.
0: Doncs molt interessant, encara que jo, el tema de les veus i la IA, pues ja és un tema que no podreu en mi. Jordi, de veres, enhorabona per el treball que esteu fent. Si és per a donar suport a la ciutadania, sempre serà benvingut. Una abraçada molt forta.
5: Una abraçada, moltes gràcies.
1: Gràcies.
5: Per
1: vos,
0: adéu, bon gràcies, dia.
5: Adéu.
0: Clara Soler, gràcies.
1: Gràcies.
0: Mira,
1: a tu.
0: Mira, adéu una maneta.
1: Adéu.
0: Vinga, publicitat i més coses.
6: En la SER. Hoy por hoy on tiñem baida al baida.
7: Ayer te vi. ¿A dónde ibas con tanta prisa?
8: Pues no sé si contarte a dónde iba.
7: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
8: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
7: Cocinafácil.es. Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
9: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
10: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
11: Sí, ya va siendo hora.
10: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Balsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
11: Jefe, ¿un nomikai?
12: ¿Un nomiké?
11: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
13: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
14: ¿Nomikai?
13: Y acaba diciendo,
14: ¿otro cremaet?
13: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Sativa.
15: Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. El COI.
0: Una del migdia, 42 minuts, quasi 43. Estem a la recta final ja d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en el dilluns 21 de setembre de 2026. Hem parlat de l'Alzheimer, hem parlat de la intel·ligència artificial i acabarem parlant d'esports i d'una persona en concret i d'un club en concret. I no ho faré jo soles, ho faré amb Tomàs Marín, que és el nostre cap d'esports de Ràdio Ontinyent SER, perquè avui porta a una protagonista que jo crec que hi ha que escoltar. Tomàs Marín, què passa?
16: Això, Miguel, me recorda un poquet al que és l'estiu esportiu que sí. Va realitzar al llarg d'estos mesos estivals, on tots i totes estaven de vacances. Ara han tornat a la rutina, i aquesta rutina, pel que fa a l'àmbit esportiu, doncs en les primeres setmanes, en la tercera setmana de setembre, ja ens ha deixat una notícia d'importància, d'alcanç, no?, per al futbol ontinyent. I és que el dijous passat, com bé recordaran els nostres oients, el Club Deportiu Esport Base Ontinyent, la FEBO per a tots i totes, va elegir la nova junta directiva que estarà al capdavant del club durant els pròxims 4 anys, fins a 2030. La candidatura de Lorena Ríos va ser la més votada, amb 142 vots davant dels 96 de David Moyà. Superat el procés electoral, ara pues, toca començar a concretar un projecte que també inclou qüestions que van més enllà del dia a dia a l'escola. Bueno, tenim la gran sort de poder saludar a Lorena, que ens acompanya avui al nostre Hoy por Hoy Ontinyent la Vall d'Albaida. Lorena, què tal? Molt bon dia.
17: Bon dia, Tomàs. Què tal? Com estem?
16: Molt bé. Tu com estàs?
17: Pues ja un poquet més tranquil·la i ja començant a fer tasques i molt il·lusionat, ganes d'aportar moltes coses als xiques i a l'escola i això, pues, ganes de començar a tope ja.
16: Com va ser el primer dia de feina, el divendres? Com va ser tot?
17: Bueno, va ser un poc una locura. No parava de rebre missatges, clar, de whatsapps, de felicitacions. Molt emotiu, la família, els amics, els pares. Molt recolzada també per la nova junta. Havent treballat molt i això pues, va ser molt satisfactori el primer dia, la veritat.
16: Com han sigut aquestes primeres xerrades, sobretot en la junta directiva i en tota aquesta gent que t'ha suportat en la teua candidatura? Com ha sigut aquest treball d'organització al llarg dels primers dies, el treball de missatges, de xerrar? Jo crec que són uns dies d'estar 24-7 connectats, no?, al WhatsApp, a l'escrita i a les reunions.
17: Correcte. És un poc tot molt novedós. Ara sí. Comences, no, anem a donar de baixa, te done de alta. Legalment, hasta avui, fins avui, no
16: com a tal, no? N'hi ha tres dies.
17: N'hi ha tres dies de un plaç de reclamació. Però bueno, sí que havent començat a treballar, pues, si algun entrenador no podia anar perquè estava malalt, havent assumit d'ahir un poquitiu aquesta tasca i si no també és que encara continuen al front del club, també estan ahí. Sí que havent començat a situar-se i sobretot ja avui, este matí, ja havent quedat per a plasmar ja la feina, no? Començar a dividir, començar a projectar tot aquello que havem dit en el projecte, o sea que poquet a poquet. Ha sigut un poc també presencial, també pues, com soc mare de jugadors, el fin de setmana és per anar als partits dels xiquets també. I molt bé. O sea, començant.
16: Si no recorde malament, ha estat la primera setmana com de competicions, no?, per a tot el que és el conjunt del club com a tal, una coseta aixina.
17: Sí, alguns començaven... Bueno, la matèria porta tres partits de lliga, el masculí i el femení, i comencen ara algunes categories... Bueno, algunes ja han començat i altres comencen ara, i altres encara no han començat. Els més xicotets comencen en octubre, sí. I el proper fin de setmana comencen altres, que encara estem arrencant temporada.
16: Bueno, vull anar-me'n enrere, vull anar-me'n al dijous, a aquesta jornada d'eleccions, a tot el que va ser aquest dia, xerràvem pel matí, ho recorde, i comentàvem un poquet el que anava a ser el projecte i el per què volies que votaren aquesta candidatura, i fèiem un poquet de repàs a aquestes qüestions que voleu abordar al llarg d'estos pròxims 4 anys. Clar, a mi em ve una pregunta. Eixe dia com es viu? Perquè, clar, per a persones, pues, no anem a dir normals com a tal, sinó que no estan acostumades a aquest tipus de situacions, a unes eleccions. Com va ser per a tu eixe dia?
17: Va ser molt, molt intens. Molt intens perquè fins a l'últim dia van tindre traves. Traves o... com jo he dit, en tots els llocs on m'han preguntat, no ha sigut un camí difícil, ai, fàcil, sinó més bé un poquet complicat. I aquest últim dia també va ser una goteta més. Després també, a l'hora de les eleccions, pues, claro, vam estar allà tota la vesprà, hi havia gent coneguda, gent que saps que va de la teua mà, gent que no, gent entra i el vot és secret, no saps, és molta incertidumbre. Sí. I després, quan va començar el conteo, pues, pareix que el nom de David, que és, al final és un pare, és un company d'equip també, però és un papà de l'equip del meu fill, i pareix que el nom de David pesa més que el teu nom, i sense David, Lorena, David, Lorena, vas contant, un o conta l'altre, va per damunt, vas per baix. Sí que és intens, és intens. I ja al final, quan va arribar un moment que ja matemàticament sabíem que ja havien superat la meitat de l'escrutini, no?, des que havien anat a participar, és com una baixa d'adrenalina, a la vegada una pujada, obris com una botella de xampany, és tot un poc... És molt intens. I damunt, pues, com bé dius, jo sóc una persona normal, no estic acostumada ni siquiera a aquestes coses, ni entrevistes, ni... Pues això, molt intens, molt intens.
16: Clar, és una cosa molt complicada i és un món totalment diferent a lo viscut, perquè al cap i a la fi és passar de mare, de xiquets que formen part de la FEBO, a ser la persona que encapçala la FEBO com a tal. És que és un canvi molt, molt gran. Bueno, volia preguntar-te un poc, ja això és un tema més intern que de segur coneixereu des de la pròpia Junta, en relació a aquest tram que tenim de 3 dies, avui finalitza per a qualsevol tipus de qüestió en relació a les pròpies eleccions. Ara què és el que passa? En quin moment estem a hores d'ara per a que la Junta Directiva com a tal ja pugui exercir? No sé si pot exercir ja, si no...
17: A veure, ara el següent tràmit és que durant este procés electoral hi ha una junta gestora, ja que l'anterior va dimitir. La junta gestora té que fer un acte en el qual dona constància la nova junta directiva en tots els membres identificats, i aquesta junta té que estar inscrita en el registre federatiu. A banda d'això, pues ja comences a comprendre possessió de tots els grups de WhatsApp, tots els comptes econòmics també. Hi ha un traspàs ahí, i fins que no se faci aquest acte, pues està tot un poc en l'aire. Sí que anem començant a gestionar el que és l'estaf un poquetet, situant els nostres coordinadors, la part deportiva, però tot el demés estem a les penses un poc de la que la Junta Gestora, pues avui suposo que es reuniran i faran aquest acte, que és necessari per a tot, per a poder presentar els projectes, perquè tenim que tancar preparar pressupostos, tancar l'exercici econòmic. És uns dies encara d'estand-by.
16: Demà esperes que sigui una realitat això?
17: Espero que queden avui. Són persones i com tot tenen la seva agenda, i jo crec que sí que ho faran. O sea, sí que estan treballant, ja tinc companys de la gestora, pares que sí que m'han dit, bueno, estos són els comptes, esto... ja t'ha fet com a administradora del grup d'avisos dels papàs... Pues està començant, sí que estem començant a fer, sí.
16: Clar, una decisió com per exemple la primera decisió que em comentaves també en l'entrevista del passat dijous, ara per ara no s'ha pogut fer.
17: Com?
16: Qualsevol, la primera decisió que volies prendre al capdavant de la candidatura de la FEBO, quan comentàvem i parlàvem sobretot d'aquest canvi de reestructuració a nivell esportiu, de tot aquest conglomerat de gent que portes darrere pel que fa a la planificació esportiva, tant del futbol 8, futbol 11, bueno, amateurs...
17: No, està començant a fer-se.
16: Començant a fer-se,
17: sí. Ja vam incluït els nostres coordinadors, o sea, els companys que estaven abans estan fent, o per favor añadiu a esta persona, i s'està fent, sí. Ells estan col·laborant. Clar que sí.
16: Val. Vull recordar que crec que això és molt, molt important, que darrere teua també hi ha molta gent. Com no, en aquesta part de la junta directiva i aquesta part de coordinadors, si més pot recordar, perquè tothom sàpiga també, com no, si té un xiquet o xiqueta en la FEBO, que sàpiga qui dirigir-se, a part de tu, Lorena.
17: Clar, nosaltres de la junta directiva som 9 persones. Mm. Per la part de presidència, doncs bé, soc jo, havent nomenat a Maria José García de secretària, Maria Mora, que continua de l'anterior legislatura de tesorera, el vicepresident és Pablo González, i després tenim els nostres vocals. Continua Jordi, l'anterior president, Juanjo Pereira, després Jaime García, Maria Ángeles Sirera i Maria José Lurbe, que continua també de l'anterior legislatura.
16: I pel que fa a la planificació esportiva?
17: Pues la planificació, no tenim al capdavant ahí una persona com un director, com estava abans.
16: Recorde que tenen X coordinadors per cada espai del propi club.
17: Exacte. Nosaltres havíem dividit més bé com en funcions i tots treballen com un equip. Per una part tenim la metodologia que està Rafa Cebrián i Rocío Herbas. Després tenim els nostres coordinadors de futbol 11, futbol 8 i futbol femení. Futbol 11 és Víctor Navarro, futbol 8 és Kevin Morán i futbol femení tenim a Laura Perigüe. I després incorporem la part de preparació física que tenim a Ferran i després que tenim el responsable de camp d'entrenaments que tenim a Omar. Això és el nostre staff que hem plantejat.
16: Vull preguntar-te respecte a continuïtat dins del propi club. No sé si voleu fer un canvi transcendental o radical en el que és l'estructura com a tal de la pròpia FEBO. I clar, a mi la primera pregunta que em ve al cap és pel que fa als entrenadors i entrenadores a hores d'ara dins del club. Aneu plantejat algun tipus de canvi o tot continuarà igual?
17: A veure, nosaltres en principi continua igual. Sí que n'hi ha que dir que un membre de la part deportiva, que és un entrenador, el dia següent va dimitir perquè per assumptes propis personals, perquè també és un pare i me va cridar per telèfon. Nosaltres comptàvem en ell, per supost, però va decidir això. A lo que respecta als entrenadors, és una continuïtat de l'escola. Sí que a lo millor en algun moviment, perquè creguem que aquesta persona pot aportar més ací o allà, i si n'hi hagués alguna modificació és perquè nosaltres tenim una forma de treball, una metodologia, i a lo millor ell mateix se diu, pues jo no estic d'acord, no m'apetís, o veiem que no va a seguir aquesta forma de fer les coses, no perquè digui ara anem a llevar a la gent perquè sí. No és la nostra idea, no. Crec que no.
16: Vull preguntar-te per relacions, sobretot institucionals. No sé si has rebut alguna criada de l'Ajuntament després d'aquesta elecció.
17: A veure, la tasca institucional jo la vaig preparar abans. Jo quan vaig començar tota aquesta feina em vaig reunir amb totes les persones que jo veia que teníem convenis, i una d'elles és el propi Ajuntament. Jo vaig quedar en Ferran, el regidor, i necessitava situar-me, venia de nou. Jo no venia de l'anterior legislatura, vaig estar
16: que
17: un mes.
16: Que tenies un desconeixement en aquest sentit.
17: Exacte, clar. I em vaig assentant en ell, em va contar un poquetet que se convenint que funcionava i què és el que tenim que preparar, perquè el dia 31 és una fetxa clau, tenim que preparar un munt de documentació i per a que ens arribi la subvenció. I res, vam estar parlant això, que necessitem que per part institucional més recolzament, perquè només necessitem invertir allí. El món del futbol ha crescut molt. És que jo li explicava que això és un símil en una pometa, i abans pegaven mossos 3 cuquets i ara peguen mossos 400 cuquets. La pometa és molt bé, però necessitem que aquesta poma creixi. I després, arrel de la celebració que van tindre del futbol femení, es van reunir també l'estaf de les xiques i el futbol nostre femení, van estar reunides en Talent Guits, i ella tenia molt d'interès en quedar amb nosaltres. El que passa és que ella se n'anava de viatge, veníem de vacacions a Gos de Nainàbil, i pues, sí que tenia pendent una reunió que m'agradaria molt quedar en ella, a veure que ens pot aportar al final a l'escola, que es beneficia tota l'escola, però un poquet enfocat a això, al món femení.
16: El que serà l'aspecte, femení. Bueno, també de relacions vull preguntar-te per dues. El conveni de l'Ontinyer 1961 i la relació que també teniu en el Villarreal Club de Futbol. Com està la situació a hores d'ara?
17: Vale, el conveni del Villarreal ja va ser firmat anteriorment, va anar l'anterior president, es van estar ahí reunits i continua exactament igual, continuem en ell. El que sí que estava és un poquet, com jo no estava en aquest moment, però pel que em van traslladar estava un poquet com abandonat, no? És com que necessiten una persona que faci unes tasques, que siga planificat. En el mes d'octubre tu tenies que enviar una pues, uns Excel o uns documents en el qual planifiques quins equips van anar allà a entrenar, quins entrenadors poden fer formació, sí. I planificat no s'estava fent i volem ese conveni explotar-lo al màxim. Vale, i continuar en ell.
16: Aprofitar-lo, bàsicament.
17: Molt bé, exacte, aprofitar més que el que tenim. I respecte al conveni del 1931, pues, com ja he dit antes en Ferran, pues, jo em vaig reunir també amb Juanma per a situar-me i el que volem és pues, lo mateix, poder un poquetet més millorar les relacions, que crec que no estava molt bé, i millorar-les un poquetet més i que puguen aprofitar aquest traspàs de la cantera que som nosaltres, que puguen jugar allí i tot el que puguen aportar al final per a l'escola, pues lo millor que siga pels nostres jugadors.
16: Vull que per tancar esta xerrada és una pregunta que també la van fer el dia d'eixa jornada electoral, anem a arribar a dir. I és que, clar, jo em fixo en el que són els 4 anys de candidatura i crec que això forma part d'anar assolint objectius a poc fins a assolir i aconseguir aquest objectiu tan important que teniu dins del vostre projecte de FEBO, d'igualtat, de respecte, de valors, de competència, també de metodologies, que crec que és una paraula que s'ha repetit molt al llarg tant d'esta entrevista com la passada. De ser 4 anys, si te faig la pregunta de què és la FEBO per a tu, què respondries? Què voldries respondre?
17: Com a club, a mi personalment m'agradaria que fos un referent. Soc mare de 4 xiquets i ese sentiment que tinc quan entra allí de dir, és que està tot un poc com abandonat, com a que no es cuida, com a que els xiquets venen, entrenen, se'n van. M'agradaria que aquest sentiment de club fos més gran i que els xiquets s'enqueren que venen, disfruten, s'ensenyen, creixen, evolucionen. I sentir que tot això ha valgut per algo, tota aquesta tasca que volem fer, i al final és una escola, tenen que disfrutar, tenen que ensenyar-se. No es tracta de fer xiquets jugadors de primera divisió, o sea, això no és elitista, és una escola de formació internacional, que vinguen a disfrutar, és això, i que d'ací 4 anys diguen, pues sí, vegem que hem millorat a nivell d'instal·lacions, perquè vegem que fa falta, vegem que també aquest sentiment de, a vegades pareix que diguem que lo de fora pareix que siga millor, sinó que diguem, estem en casa, entrem per la porta, se sentim en casa i estem orgullosos de pertenecer a este club. I que vinguin contents, és que al final el resum d'això no és que estem parlant del Barça, sinó estem parlant de l'escola del poble, d'aquest sentiment d'arrels.
16: Lorena, agrair-te que hagis vingut a la ràdio. Enhorabona, que no t'ho he dit abans, vull recordar-ho, la meva enhorabona i la major de les sorts, que sabem que la vostra sort i els vostres encerts també seran els nostres. Moltes gràcies.
17: Gràcies a vosaltres.
16: Pues Miguel, ja han escoltat les paraules de Lorena Ríos, l'actual presidenta del Club Deportiu Esport Base Ontinyent, en aquesta xerrada que hem fet el nostre Hoy por Hoy Ontinyent a la Vall d'Albaida. Ja et deixo el teu espai, ja t'he furtat els quals minutets, així que moltíssimes gràcies per estos minuts de ràdio.
0: Gràcies a tu, Tomàs, enhorabona, Lorena. Arribem a les 2, nosaltres tornarem demà a l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida. Recordeu, sigueu bones persones. Adeu, fins demà.
12: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. La policía ha detenido ya a uno de los agresores y tiene identificada al menos a una de las personas que apedrearon ayer en Ceuta el coche de una diputada ceutí al que se subió un activista al que confundieron con un miembro de una ONG navarra que ayuda a los migrantes. ¡Joder! ¡Joder! Este es el vídeo grabado desde el interior de este vehículo que podéis ver ya en cadenaser.com. Como digo, las fuerzas de seguridad siguen investigando estos incidentes, revisando todas las imágenes, todos los vídeos. Última hora, Javier Bañuelos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes. Investigación abierta, Casal, que se salda de momento, como dices, con un detenido, en concreto un joven de 21 años sin antecedentes de UTI, que ha pasado ya a disposición judicial. Espera un juicio rápido por un delito de resistencia a la autoridad, desobediencia y también por daños en el coche. Fue, de hecho, recordemos, el violento que reventó el retrovisor del Mercedes de una patada.
14: El líder del Partido Popular, Feijóo, está ahora mismo en Ceuta. Ceuta, desde allí acaba de condenar estos hechos, condena de la violencia, proceda de quien proceda.
19: Como ha hecho el presidente Vivas y su gobierno, quiero empezar trasladando la solidaridad con todas las víctimas de la agresión sufrida anoche en la ciudad, entre ellas una diputada en la Asamblea. Nuestra más firme condena. En democracia, la violencia no tiene cabida. Bajo ninguna circunstancia.
14: Pero lo ocurrido en Ceuta reabre el debate sobre la intensidad de algunos discursos políticos y que pueden contribuir y contribuyen a calentar el ambiente. Luego escucharemos aquí lo que le han contado a Aymar los protagonistas de este incidente, de esta agresión, el activista Rafael Borrego y la diputada Julia Ferreras.
20: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Con mucho miedo.
14: Y con Julia Molina nos preguntaremos qué pasa ahora con los menores, unos 700 menores que siguen abandonados este lunes por las calles de Ceuta. Pero este día nos deja además dos asuntos importantes de los tribunales. La primera cuestión, la decisión del juez Peinado que cierra la instrucción del caso Begoña Gómez y envía definitivamente a la mujer del presidente del gobierno al banquillo por malversación y tráfico de influencias. Ahora falta fijar la fecha de un juicio que será, recordemos, por jurado popular. El gobierno acata la decisión, pero acto seguido endurece muchísimo sus críticas al juez Peinado en un clima ya de mucha tensión entre el Ejecutivo y los jueces. Ampliamos última hora, Guillermo Lerma.
21: La Moncloa condena la decisión del juez Peinado y eleva el tono contra él. Habla el gobierno de una instrucción arbitraria, injusta y que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser, dicen las fuentes consultadas, la mujer del presidente del gobierno. Diana Morante es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades.
22: Confiaremos en la justicia, pero desde luego no dejaremos de señalar que este juicio es un juicio político y que el señor Peinado pues ha actuado hasta el final pues como lo que es, ¿no? Y como se ha retratado como juez.
21: La resolución ha coincidido una vez más con el inicio de un viaje internacional de Sánchez, esta vez aquí a Nueva York, donde va a participar en la Asamblea de Naciones Unidas, algo que no pasa desapercibido para el PSOE, que cree que se trata del último acto de servicio de Peinado, un ejemplo del que puede hacer que haga proclamado por Aznar.
14: Porque Peinado, recordemos, se jubila. A las 2:30 contaremos también la decisión del juez del caso Plus Ultra, que cita a las hijas de Zapatero para el próximo 30 de noviembre y da 3 días al expresidente del gobierno para que justifique el origen de las famosas joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Y nombre propio de la mañana, Luis de la Fuente, oficialmente renovado como seleccionador nacional hasta el año 2032. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
23: Hola, Casal, muy buenas. Sí, es decir, el próximo Mundial y las próximas 2 Eurocopas. Arranca justo ahora el acto de renovación aquí en Las Rozas y va a ganar brutos al año unos 5 millones de euros.
24: Hora 14, con Javier Casal.
14: Más cosas de este lunes. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Muy buenas. 5 días luchando por su vida y finalmente ha muerto la mujer de 35 años estrangulada por su pareja en Málaga ante los ojos de su hija de 12 años en Alicante. Ha sido detenido el agresor que ha asesinado también a su pareja este fin de semana en el sur de Madrid. La víctima también tenía poco más de 30 años. Y los médicos de familia constatan la multiplicación de los casos de gripe y COVID en pleno verano debido en parte al contraste entre madrugadas frías y el calor de esta hora, lo que irrita la faringe y las fosas nasales. Algunas comunidades han comenzado ya a vacunar a los más vulnerables.
14: Pues el calor va a seguir, Jordi Carbó.
26: Tiempo plenamente veraniego durante toda la semana en todo el país, con sol y temperaturas muy altas para las fechas. Esta tarde las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y en los archipiélagos, superando los 35 cerca de los ríos Guadiana y Guadalquivir. Un poco más bajas las máximas en el Cantábrico, también en el litoral mediterráneo andaluz, pero aún así cerca de los 25 grados. Durante la tarde el viento del este soplará con fuerza en el área del estrecho.
14: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
24: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
27: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hubiera sido realmente una sorpresa que la comparecencia de hoy de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados nos dejara algo más claro sobre lo ocurrido el 29 de octubre de 2024. Para empezar, el expresidente ha comenzado diciendo que no iba a contestar, que se remitía a sus declaraciones anteriores, pero sí ha terciado en algunas ocasiones para recordar que el Tribunal Superior de Justicia dijo que no a la petición de la jueza para investigarle y para insistir, eso es lo que él defiende, que ha dado todas las explicaciones posibles y que él no era responsable de la emergencia el día de la Dana. Así que las asociaciones de víctimas que se han concentrado a las puertas del Congreso acertaban en el pronóstico que esta comparecencia no iba a servir para saber nada más. Por eso continúan reclamando que Mazón se someta a la acción de la justicia.
1: Hora 14, Comunidad Valenciana.
27: Mazón, que ha llegado a decir incluso que a la vista está que Pedro Sánchez ha abandonado a los ceutíes, igual que hizo con los valencianos tras la Dana. Una sesión bronca, como se esperaba, con los diputados de los grupos progresistas señalando la negligencia del entonces presidente de la Generalitat. Gabriel Rufián ha hablado de Mazón como homicida imprudente, que es uno de los comentarios que ha enardecido a los diputados populares que han interrumpido la sesión en varias ocasiones y han sido apercibidos por la presidenta, la socialista Carmen Martínez. Siguiendo la comparecencia de Mazón en el Congreso, ha estado nuestro compañero Josué Coello. Josué, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas vesperadas. Sí, ha sido una comparecencia que no ha servido para mucho, excepto para reafirmar lo que ya dijo Mazón en la misma sala de la misma comisión hace un año. Él, ha dicho, no tuvo ninguna responsabilidad en la muerte de 232 personas durante la Dana del 29 de octubre de 2024. El expresidente apenas ha respondido a las preguntas de los diputados y se ha escudado en el auto del Tribunal de Justicia valenciano.
3: Pero mi opinión, la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
2: Un argumento que ha repetido en varias ocasiones ante la desesperación de los diputados de la izquierda como Gabriel Rufián o Albert Ibáñez.
4: Alerta que te cagas y te envas al Benitorro mientras la gente se moría en los pulmones plens de fang.
5: Yo reconozco que a mí me jode estar aquí porque me parece una pérdida de tiempo. A mí me jode verle a usted la cara un lunes por la mañana, me jode verle la cara a estos que están aquí aplaudiéndole e intentando boicotear la intervención.
2: Quienes han afeado al PP su conducta dentro de la comisión.
6: A la izquierda lo único que le preocupa es destrozar la vida de este político, del señor Mazón.
2: Cuando el diputado popular César Sánchez Pérez ha atacado a la izquierda por volver a citar a Mazón a esta comisión.
27: Gracias, Josué. Eso es lo que ocurría dentro, pero a las puertas del Congreso. Las principales asociaciones de víctimas se han concentrado frente a la sede de la Cámara Baja por esa comparecencia de Mazón y la de esta tarde de Emilio Argüeso, del secretario autonómico de Emergencias. Mariló Gradoli, la presidenta de la Asociación de Víctimas 21 de Octubre, y Rosa Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, señalaban que de Mazón siempre esperan poco, consideran que debería abandonar la política y someterse a la acción de la justicia.
7: Tiene que venir aquí a dar explicaciones porque la jueza no tiene las manos libres para pedirle que acuda como imputado, como testigo, como ella considere, porque está aforado. Queremos recordar al Tribunal Constitucional que el derecho de las víctimas debe de estar por encima de un privilegio procesal de Carlos Mazón.
8: Que deje la política de verdad, que el 3 de noviembre, cuando el pueblo valenciano, las asociaciones y todos le obligamos a dimitir, fue una dimisión en falso. Él está mejor que antes. Está cobrando como expresidente, está ocupando el escaño 98... No va a nada, eso también es absentismo.
27: Bueno, y esa es la concentración de esta mañana. Esta tarde, como decíamos, se va a repetir a partir de las 3:30, cuando está previsto que declaren esa comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso de los Diputados Emilio Argüez, uno de los investigados en la causa, junto a Salomé Pradas. Y eso en la Cámara Baja, pero en la Alta, en el Senado, Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente, ha afirmado que la Generalitat sí que tenía ese día toda la información disponible sobre las alertas hidrológicas y meteorológicas para poder haber adoptado medidas, como sí hicieron, recuerda, otras administraciones. El PP ha insistido en que la Confederación Hidrográfica no se enteró hasta las 7 de la tarde de lo que estaba pasando en el Pollo, y el PSPB censura que por esa comisión solo pasen representantes del Gobierno de España y no los de la Generalitat, que eran en ese momento los responsables de la emergencia. Marc Ballarri, buenas tardes.
28: Buenas tardes, Ana. Hugo Morán ha afirmado que el día de la Dana él estaba en Colombia, pero habló con la consellera Prada sobre las 8 de la tarde y que se enteró de la situación del barranco del Pollo sobre las 7. Ha añadido que también habló con la delegada del Gobierno y con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quienes le dijeron que no se están tomando decisiones operativas en el CECOPI. Morán insiste en que el día de la Dana había alertas establecidas, que se conocían, y que otras administraciones que no eran la Generalitat tomaron decisiones.
29: Evidentemente existía un aviso rojo vigente a lo largo de toda la jornada y una alerta hidrológica vigente a lo largo de toda la jornada. Con esos datos y esa advertencia, que evidentemente resultó suficiente para que muchas autoridades tomasen las decisiones que corresponden a la hora de anticipar respuestas a una situación de emergencia, es evidente que la información era la adecuada. Si no, no hubiesen tomado esas decisiones.
28: Morant ha afirmado que el gobierno de España sí que está haciendo las obras previstas para evitar futuros episodios similares. De hecho, ya hay más de 200 millones de euros ejecutados.
27: Y también sobre la Dana, según el jefe de policía de aguas de la CHJ, en ese día, en el día de la Dana, la Confederación no vigiló con especial atención los cauces que se desbordaron. Son las declaraciones que ha hecho esta mañana en el juzgado de Catarrocha, donde ha acudido como testigo. Según el relato de este trabajador, no hubo ninguna instrucción interna de la Confederación con anterioridad al 29 de octubre de 2024 y no le consta que la Confederación ordenara ninguna vigilancia especial del dominio público hidráulico.
28: El ex jefe de Policía de Aguas explica que este servicio no recibió más avisos que los que recibió la población el día de la Dana y además señala que la CHJ no tiene una vigilancia constante de los cauces debido a un déficit de personal. También especifica que la función de la Policía de Aguas es la gestión y protección del dominio público hidráulico y que por tanto no son un servicio de emergencias que se dedique a la vigilancia de los cauces.
0: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
9: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
10: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
12: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
11: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
27: Esta semana van a llegar a la Comunidad Valenciana 8 menores procedentes de Ceuta, pero que ya estaban allí antes de la llegada masiva de migrantes el 30 de julio. Según fuentes de la Consellería de Servicios Sociales, Familia e Infancia, desde que empezó el reparto acordado en marzo del 25, han llegado de Ceuta un total de 125. La llegada de menores se produce de forma escalonada. Y Comisiones Obreras ha avisado hoy de un otoño caliente si el Consejo no convoca el diálogo social y las patronales no negocian subidas salariales. El sindicato concurre a las elecciones sindicales en las empresas con el objetivo de seguir siendo la primera fuerza en la comunidad y con los ojos puestos en la Generalitat para que abandone lo que califican de tacticismo político, acepte la propuesta del cambio de modelo y de financiación que ha propuesto el Gobierno central sobre la mesa y recupere la senda del diálogo social.
28: De los 35.000 delegados y delegadas sindicales que hay en la comunidad, 13.000 son de Comisiones Obreras y un 45% mujeres. Ahora mismo son más de 19.000 los delegados a renovar, un 35% del sindicato. Ana García Alcolea, secretaria general del sindicato en la comunidad, ha explicado cuáles son sus objetivos: recuperar el diálogo social y utilizarlo para que la patronal comprenda que debe repartir la riqueza, además de abogar por servicios públicos de calidad y por defender derechos como el de la vivienda.
13: El reparto de la riqueza y el diálogo social. Se tiene que repartir la riqueza por la vía de los salarios en la negociación colectiva. Vamos a exigir unos servicios públicos y de calidad y un modelo de financiación autonómica que sea justo para el País Valenciano. La vivienda digna y, cómo no, vamos a reclamar que no haya un retroceso en derechos.
27: Y les hemos contado este fin de semana en la SER la denuncia del sindicato CESIF sobre la falta de funcionarios y la sobrecarga de trabajo en las oficinas de la

0: estudiar los problemas que afectan a los valencianos y sus soluciones, pues creo que nos iría a todos mucho mejor, ¿no? Son soluciones aparentemente fáciles, no costosas.
1: La cuenta atrás ha empezado. Últimos días sin IVA en Conforama. Todo sin IVA en sofás, colchones y muebles. Aprovechalo antes de que termine. Solo hasta el 22 de septiembre. Conforama.
2: La Generalitat Valenciana está un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys. Gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar. Més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen. I perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Y el miércoles empieza el otoño y atrás va a quedar el verano más cálido en 150 años, según AEMET, que recuerda que los últimos 5 veranos han sido los más cálidos de la historia. Este año los días de ola de calor han sido 61 en toda España. Las noches torridas han sido 30 en Valencia, 15 en Alicante y 20 en Castellón.
4: Y eso ha venido provocado porque las brisas han desaparecido por culpa de un mar mediterráneo convertido en sopa. Este verano se alcanzaron los 29,8 grados, valor nunca visto, y eso puede condicionar también el otoño y las lluvias de otoño. Lo decía el delegado de AEMET en la comunidad valenciana, Jorge Tamayo. Las proyecciones hablan de un otoño climatológico, septiembre, octubre y noviembre, más cálido de lo normal y también más lluvioso. Y aunque un mar muy caliente es combustible para danas, no está claro que estas se produzcan porque necesitan otras condiciones que aún están por ver que se den.
5: No sabemos ahora mismo si vamos a tener o no vamos a tener la configuración atmosférica que da lugar a la dana. Es decir, inestabilidad en capas altas con aporte húmedo de capas bajas. Eso es algo que ahora mismo no podemos saber. Hemos tenido años muy parecidos a este, en los cuales no ha habido esta situación de danas, y otros años, incluso con el mar algo más frío que lo que tenemos ahora, que las ha habido.
3: Y mañana vamos a seguir con cielo despejado y las temperaturas, como hoy, casi sin cambios o el ligero ascenso. De momento, jornada muy tranquila, la de mañana a martes en lo meteorológico. Escuchan la SER, son las 2 y 17 minutos de la tarde.
6: Hora 14. Hora 14 Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
7: Bona vesprada, avui és dilluns, és 21 de setembre. La CB60 torna a ser notícia. Ho és per les xifres del projecte, però també perquè avui s'han posat damunt la taula terminis.
8: En el proper any 2027, com a molt tard, estiguen ja les obres en marxa d'aquest primer tram. I sí que li puc dir i li puc garantir en absoluta certesa que quan acaben les obres del primer tram començaran les del segon i després començaran les del tercer. Això ja no va a parar-se.
7: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha parlat avui d'eixos terminis per a una carretera que la Vall d'Albaida i la Safor porten molts anys reclamant. Una CB60 que ha acumulat estudis, projectes i reivindicacions i que ara entra en una nova fase amb la proposta de duplicació de la carretera i la connexió amb l'AP7 i la Nacional 332. El projecte supera els 325 milions d'euros i el primer gran tram que es traurà a licitació comptarà amb una inversió de 70 milions. Avui toca conèixer com serà aquesta actuació i quines són les dades que s'han donat a conèixer. I demà, en els nostres matinals i al nostre Avui per Avui, serà moment d'escoltar què opinen els que conviuen amb aquesta carretera cada dia. Us parlo d'usuaris, alcaldes, alcaldesses, empresaris i també la patronal de la Vall d'Albaida, Coeval. Avui la notícia és aquest projecte i els terminis anunciats. Però abans l'horatge. Lluís Francesc, bona vesprada.
9: Hola, Tomàs. Molt bona vesprada. El temps d'esta setmana que comencem serà quasi estiuenc. Temperatures més altes de lo normal a la major part del territori peninsular. Els cels romandran poc nuvolosos i precipitacions que seran escasses en general. Una situació que probablement es mantindrà almenys fins al divendres. Però, ull, a partir de divendres, per als nostres interessos, fins i tot podien pujar les temperatures. De moment, iniciem setmana amb temps estable i un lleuger ascens de les temperatures màximes a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Este dilluns serà una jornada tranquil·la, poc nuvolosa, amb vents variables i ambient agradable amb valors màxims lleugerament per damunt dels 30 graus. Els matins ja són fresquets. Demà dimarts se pugen les temperatures, ull, valors rondant dels 35 graus i cels amb més núvols, a més de vents terrals com a predominants.
7: I en aquests moments la temperatura Ontinyent és de 28 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 26 i els 30. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 27 a Agullent i 29 a la Pobla del Duc. Fins a les 2:30, repassem l'actualitat de la Vall d'Albaida amb Carmen Úbeda.

0: La mayoría de los colchones ya no son estándar. Más altos, más largos. Entonces, ¿por qué seguimos comprando sábanas bajeras y protectores que no ajustan? En Mapraco hacen sábanas bajeras y protectores a medida y de gran calidad para que ajusten perfectamente desde el primer día. Sin arrugas, sin esquinas que se salen. Más comodidad, más descanso y mucha más duración. Ven e infórmate de lunes a sábado de 10 a 1 y media en nuestra tienda de la calle 2 de Mayo, número 105 de Ontinyent. Y también en mapraco.com.
1: La duplicació de la C-60 ha fet un nou pas endavant amb la preparació de la licitació del primer gran tram de l'actuació entre Castelló de Rugat i Terrateig, amb una inversió de 70 milions d'euros. La Generalitat espera que la licitació es publiqui en els pròxims 2 o 3 mesos i fixa 2027 com l'horitzó per a l'inici de les obres. Carmen Úbeda, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Ara està present en eixa presentació d'un projecte complet que supera els 325 milions d'euros i contempla la transformació de més de 44 quilòmetres de carretera per millorar les comunicacions entre la Vall d'Albaida i la Safor, així com les connexions amb l'AP7 i la Nacional 332.
2: La directora general d'Infraestructures, María José Martínez Ruzafa, ha explicat que el projecte del tram de Castelló de Rugat-Terrateig ja està aprovat i que l'expedient de contractació està en marxa. També ha assenyalat que els projectes entre l'Olleria i Castelló de Rugat estan pràcticament acabats.
3: I la situació que tenim actualment es que el proyecto del tramo 1 está finalizándose la redacción, del tramo 2 lo tenemos ya en supervisión y del tramo 3 entre Castelló de Rugat y Terrateig ya está el proyecto supervisado. La vía caducaba ahora en octubre del 26 y lo que nos encontramos cuando entramos fue unos proyectos licitados con unos plazos de redacción de 36 meses, los plazos acababan en julio y agosto del 27, lo que suponía que la declaración de impacto ambiental hubiese estado caducada y empezar desde la casilla desde cero.
1: Des de la pròpia C-60 recorden que s'han iniciat ja dues actuacions complementàries, com són el camí d'accés a propietats de la Pobla del Duc i la connexió ciclista entre Alfarrasí i Montaverner. Amb dues obres estan previstes que finalitzen a final d'any. També està presentat la presentació el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que ha destacat l'actuació que permetrà avançar en una reivindicació que es prolonga des de fa anys i ha defensat també que ara ja es parla dels projectes concrets, amb pressupost i tramitació administrativa en marxa.
2: També ha remarcat la importància de millorar la mobilitat entre l'interior i la costa i les connexions per al teixit empresariat de la Vall d'Albaida i la Safor.
4: Els veïns i els teixits productius d'aquestes comarques porteu ja massa temps escoltant promeses al voltant de la CB60. Heu vist com un projecte fonamental, vertebrador i indispensable per a la nostra economia i la nostra mobilitat quedava any rere any guardat en els calaixos de l'administració. Heu assistit a anuncis buits que mai van arribar a traduir-se en realitats. Per això ens vam posar a treballar en rigor, accelerant els processos de gestió administrativa, perquè la CB60 deixara de ser una reivindicació del passat i es convertira en una obra del present.
1: Des de l'Olleria, l'alcalde Ramon Vidal ha insistit especialment en la necessitat de millorar la seguretat viària en una carretera utilitzada diàriament per milers de persones.
2: Vidal ha reclamat que es mantinga un calendari definitiu i que en 2027 existisca la partida pressupostària necessària per iniciar les obres.
5: Per damunt de qualsevol xifra ha de ser una gran prioritat, la seguretat viària d'aquesta via. No podem parlar únicament de quilòmetres d'asfalt i de termines d'execució. Hem de parlar de vides humanes. Hem de recordar totes aquelles persones que han patit accidents en esta carretera i especialment aquelles famílies que han perdut un ésser estimat i això ens obliga a actuar. No hi ha cap activitat econòmica, cap estadística i cap de calendari que pugui estar per damunt del valor d'una vida humana. I és per això que este desdoblament no només és una necessitat d'infraestructures, és una responsabilitat col·lectiva amb la nostra gent.
1: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha defensat una planificació basada en projectes que puguen executar-se de manera progressiva.
2: El Consell planteja començar pel primer tram i donar continuïtat a les diferents fases de l'actuació.
6: Jo vull agrair el treball que s'ha fet en tota l'oficina tècnica. Crec que s'ha fet un gran treball. A pesar de supervisar-lo, l'altra volta s'han acurtat plaços, s'han evitat caducitats i ens ha permès que ja en el proper any 2027, com a molt tard, estiguin ja les obres en marxa d'aquest primer tram.
2: El projecte complet preveu, per tant, una nova CB60 de major capacitat i amb millors condicions de seguretat i connectivitat, amb l'objectiu de reforçar les comunicacions entre les comarques centrals i la costa. Ara queda per concretar el calendari perquè les obres passen del projecte al terreny.
1: Canviant d'àmbit, la criminalitat registrada a Ontinyent durant els primers 6 mesos de 2026 ha augmentat un 5,2% respecte al mateix període de l'any passat, amb 503 infraccions penals, davant les 478 de 2025, segons el balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior. L'augment es concentra principalment en la ciberdelinqüència, que creix un 36% fins a les 165 infraccions. D'aquestes, 148 són estafes informàtiques, un 32% més.
2: En canvi, la criminalitat convencional baixa un 5%, amb 338 casos, baixen els furts, un 6%, les sostraccions de vehicles, un 83%, i els delictes contra la llibertat sexual, un 50%. Els robatoris amb força augmenten un 15%, fins a 46 casos, i els robatoris en domicilis passen de 32 a 41, un 28% més.
1: Agafem aire i parlem d'una polèmica que porta cua a la Pobla del Duc. Són les 2:25.

Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets, a les 3 i 20, donem inici a Ser Deportiu, a la Ràdio Ontinyenta, sí, a la SER, en una jornada on cal parlar de la derrota de l'Ontinyent 1931 per 2-0 davant el Llevant-B. Una derrota que arriba després d'un gol al minut 14 a valor parat de nou. Sí. Li preguntarem a l'entrenador Rubén Sanz, que estarà amb nosaltres al nostre programa. En un dilluns en el que tots i totes ens hem despertat amb la notícia de que Carlos Ferrero no continuarà al capdavant del primer equip femení del Club Deportivo Sport Base Ontinyent. També escoltarem les paraules de la nova presidenta de la FEBO, de Lorena Ríos, que ha estat al nostre Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida. I com sempre, tancarem el nostre programa de dilluns amb el bo de Javi Richard i la seva opinió respecte a aquesta nova derrota del conjunt ontinyentí. Tot això i més, res, en 20 minutets, així que en una estona donem inici al nostre Ser Deportivos. Fins ara!

0: no vaig a negar-ho, no vaig a negar-ho. Va caure l'Ontinyent, va empatar la Geneta en un camp molt complicat, cal dir-ho, va guanyar el Deportiu Ontinyent femení el seu primer partit, però hi ha molt que comentar i molt a dir al llarg del nostre Ser Deportiu Ontinyent, la Vall d'Albaida. Comencem. I descobrim ja què és el més destacat de la jornada.
1: Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida.

0: Tomás Marín.
1: Bueno, i comencem contant-los un poquet com ha estat el cap de setmana per als nostres, com us explicava fa una estoneta. L'Ontinyent va caure 2-0 davant el Llevant B, la Geneta va empatar a una al Sant Gregorio, davant el Torrent. Per altra banda, el Benigànim va guanyar el seu primer partit de temporada, el Deportiu Ontinyent Femení també va guanyar el seu primer partit del curs 26-27, amb la notícia, amb el titular, de que Carlos Ferrero no continuarà al capdavant d'aquest equip, del primer equip femení del Deportivo Ontinyent, per mutuo acuerdo, mutuo acord, millor dit, millor dit. Hores d'ara, fons consultades per aquesta casa, per la SER, per Radio Ontinyent. Desconeguem qui serà el pròxim entrenador o entrenadora de l'equip. S'està treballant des de la nova junta directiva del Club Ontinyent en relació a buscar un substitut o substituta de Carlos Ferrero. El desitgem la major de les sorts a l'entrenador de la Canal de Navarrés. Bueno, també vull destacar la victòria del Llutxent, com us comentava, l'empat de l'Olleria suma el primer puntet i també la derrota del Deportivo Ontinyent masculí a casa. Per altra banda, destaca també l'empat al Bocairent en el debut en Lliga, la primera victòria de l'Olleria a la Vall d'Albaida en la tercera divisió de futbol sala. I, bueno, al web de Radio Ontinyent ja ho tenen disponibles. L'entrevista que hem realitzat avui al nostre Hoy por Hoy Ontinyent a la Vall d'Albaida, Lorena Ríos, la nova presidenta del Club Esport Base Ontinyent. Recorden, la FEBO de tota la vida. Després que la seva candidatura s'imposaran les eleccions celebrades el passat dijous davant la candidatura de David Moya. La nova directiva, recorden que aposta per destinar més recursos als xiquets i xiquetes, millorar les instal·lacions i actualitzar l'àrea esportiva, a més de buscar una finançació pròpia per a l'equip amateur i potenciar el futbol al femení. Això es contava a Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, Lorena Ríos.
2: Com a club, a mi personalment m'agradaria que fos un referent. Soc mare de quatre xiquets i aquest sentiment que tinc quan entra allí de dir, és que està tot un poc com abandonat, com a que no es cuida, com a que els xiquets venen, entrenen, se'n van. M'agradaria que aquest sentiment de club fos més gran i que els xiquets se'n queden que venen, disfruten, s'ensenyen, creixen, evolucionen. I sentir que tot això ha valgut per alguna cosa, tota aquesta tasca que volem fer, i al final és una escola. Tenen que disfrutar, tenen que ensenyar-se. No es tracta de fer xiquets jugadors de primera divisió, o sea, això no és elitista. És una escola de formació internacional que vinguen a disfrutar, és això, i quedar-s'hi 4 anys diguen, pues sí, vegem que hem millorat a nivell d'instal·lacions, perquè vegem que fa falta, vegem que també hi ha sentiment de, a vegades pareix que diguem que lo de fora pareix que siga millor, sinó que diguem, estem en casa, entrem per la porta, se sentim en casa i estem orgullosos de pertenecer a este club i que vinguen contents. És que al final el resum d'això no és que estem parlant del Barça, sinó estem parlant de l'escola del poble, d'aquest sentiment d'arrels.
1: Bueno, això és un titular prou gran, sobretot amb aquesta missida de Carlos Ferrero del Deportivo Ontinyent femení. Però bueno, el que també és notícia, i bueno, contem i ho recordem, perquè vull escoltar les declaracions de Rubén Sanz en el postpartit, eixa derrota per 2-0 en el minut 14, de nou una falta lateral, de nou un baló al segon pal, on el davanter o el jugador del Llevant controla el baló dins l'àrea i quasi en l'àrea xicoteta remata gol. Sí que de veres que hi ha un bloqueig ahí que estranya un poc, que pot haver algun tipus d'obstrucció, que sí que està clar, però que en el partit del Roda, en els primers minuts, es van clavar un gol a baló parat en una pilota que va anar al segon pal. Després es va prolongar i va ser un gol. Sí, en el partit davant del Saguntino, en la primera part, l'esglai més important del partit va ser aquest dispar de l'Atlético Saguntino en una treta de córner que va anar al segon pal i va rematar soles el jugador de l'Atlético Saguntino. I ahir van quedar 2-0, sí. El segon gol el deixa com anecdòtic. Us ho conta aixina. Però aquest primer gol, doncs bé, d'una acció a baló parat. Hi ha que millorar això. Hi ha que millorar això. Tercera jornada de competició, que està clar que sí. Però bueno, que duen 3 partits seguits i ens ha parat tres partits el mateix. Encara que en un d'aquests no es clavarà gol, eh? Però que podria haver canviat molt les coses si aquests balons haguessin estat ben defesos. Anem a deixar-ho aixina de clar. No hi ha més. No hi ha més. Perquè el baló parat ho és de fent o malament. I saben que en esta categoria hi ha una estadística que la majoria dels gols es claven a baló parat. i una estadística molt, molt clara. Ara hem escoltat les paraules de Rubén Sanz, de l'entrenador en el postpartit, a veure què li pareixen. Escolten.
0: Partido en el que, bueno, pues, volvemos a conceder el balón parado pronto, nos vuelve a penalizar como la primera jornada y a partir de ahí otra vez a remolque. Creo que hemos tenido minutos muy buenos, pero al final no hemos hecho el resultado, y, o sea, el gol, y en el 80 en una transición pues te acaban de rematar. Al final el balón parado, la categoría en eso te va a exigir mucho, si no estamos concentrados o si no damos el nivel en ese sentido en balón parado, sufriremos y al final nos tocará remar muchos partidos, así que tenemos que hacer hincapié en ese aspecto y bueno, seguir mejorando.
1: Acertades les declaracions. Per a un servidor, cadascú que traga la seva idea. Però sin partida davant el Buñol, I d'ací dues setmanetes també de nou es juga a casa davant el Villarreal C. Ho recorde. Després escoltarem el bo de Javi Richard en la seva opinió, a veure què es conta. Disculpeu, i per altra banda, vull contar-los que l'ESET Ontinyent, el primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet, continua avançant en la pretemporada. En el seu segon partit, l'equip ontinyentí es va imposar amb claredat al Burjassot per 98-60, en un partit que també va servir per retrobar-se amb l'afició al pavelló Fernando Rubio del Col·legi La Concepció. Es donem l'enhorabona. El pròxim partit de pretemporada serà el dissabte. I per altra banda, ens alegrem moltíssim per Ivan Esparza, el pilotari ontinyentí, que juntament amb Brisca, amb l'equip de l'Ajuntament d'Ontinyent en la Copa Caixa Popular Pro de Raspall, van guanyar 25-10 en el trinquet de Bellreguard al trio de Barxeta, format per Ian, Murcianet i Alejandro. L'equip de Castelló de Rugat, format per Marraí i Lorja i Bosio, també va guanyar 25-15 front al trio de la Llosa de Ranes, format per Montparler i Marc Octavi. En aquests moments, l'equip d'Ontinyent és tercera, amb dos partits jugats, una victòria i una derrota. Recorda la de la primera jornada. Donem l'enhorabona a Ivan, que esperem que estigui bé i que hagi recuperat sensacions. També cal destacar els resultats del Cap Ontinyent en la Volta a peu a Montaverner. Julia Coll, Alan Rodríguez i Alexa Benito es van proclamar campions en les categories Benjamí i Alevi infantil, respectivament. En categoria sènior, Marc Reig va aconseguir la segona posició. I el Club Gimnàstica Rítmica Ontinyent ha participat aquest cap de setmana en el Trofeu Montserrat, a més de la competició individual de la Copa Base, amb presència de tres conjunts en categories pre-Benjamí, Alevi i Juvenil. Una jornada de treball i aprenentatge per continuar perfeccionant els exercicis. Les donem l'enhorabona al Club Gimnàstica Rítmica d'Ontinyent. Bueno, ja està dita l'actualitat al llarg de la setmana, com no, continuaran arribant notícies i novetats a la redacció d'aquesta casa, faltaria més, però pel que fa al dia d'avui, ja tot dit. Ara el que anem a fer va ser contar-vos què és el que ha passat al llarg del cap de setmana. Anem ja a començar les coses al llarg dels pares dies. Anem ja amb els resultats, les classificacions i, com no, tot el que ve de cara a la pròxima setmana.
3: Ser deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
1: Toca fer un repàs als resultats, classificacions i pròxims partits dels equips de la Vall d'Albaida, començant, com sempre, per la tercera federació, pel grup 6è, on el Rodo va empatar a un front al Crevillente Deportivo. L'Hércules B va guanyar 3-1 a l'Atlético Torrellano i la 0 va guanyar a casa front al Torrevieja 2-0 en un enfrontament entre recents ascendits, que s'acaben de pujar de la Lliga Comunitat. Per altra banda, ja saben que el Llevant B va guanyar a l'Ontinyent 1931, que la Geneta va empatar a un a Sant Gregorio davant del Torrent. Soneja va guanyar 2-0 a l'Utiel, la Vall d'Eixó 2-1 a l'Espanyol de Sant Vicent en els últims minuts de partit, el Buñol va empatar a un front al Eldense B i el Saguntino va caure 0-1 davant el Villarreal C en aquest enfrontament entre els cocos de la Lliga. Líder el Villarreal C, que porta pleno de victòries, 3 partits, 9 punts. Enhorabona, di la Real C. El Torrent és segon amb 7 punts, tercer la Vall d'Uixó amb 5 punts, sumen el Crevillente Deportivo, el Buñol i l'Eldense B. Per altra banda, l'Ontinyent 1931 ocupa la posició número 13 amb un total de 3 punts. I per altra banda, la Geneta, en la posició número 15, suma un total de 2 punts. A res, a diferència de gols pel que fa al descens, després d'aixer empat. El pròxim partit de l'Ontinyent serà a casa davant el Bunyol i l'Atzeneta també jugarà front a l'Hèrcules B. Estarem a la Lliga Comunitat Grup Sud, on es portem l'alegria també de la jornada, perquè l'Alberisso Cemal va guanyar 1-0 al Rayo Ibense, però el Benigànim va aconseguir una gran victòria per 2-0 front al Novell d'Unión Cable World. Estrena el seu marcador de victòries. Es donem l'enhorabona a l'equip de José Manuel Rueda. Per altra banda, el Tàder va caure 1-2 davant el Tavernes de la Vall Digna. Santa Pola va caure per la mínima front a l'Independent Alicante. El Benidorm va guanyar 1-0 al Gandia. El Calp va caure 0-1 front al Redovan. L'Alcira va guanyar 2-1 al Xàbia. I l'Olímpic va clavar 4 gols front als 2 que va fer l'Almoradí a la Murta. Líder és el Benidorm, ple de victòries, al igual que l'Alcira, també, amb eixe més nou. Per altra banda, l'Alberisso de Mart és tercera, amb 7 punts. El Tàder és quarta, amb 6 punts. El Benigànim puja fins a la setena posició, amb un total de 4 punts. Pròxim partit del Benigànim serà fora de casa, davant el Redovana. I a Lliga Autonòmica Valent, amb eixa notícia de que Carlos Ferrero no continuarà com a entrenador d'aquest equip, el Deportivo Ontinyent Femení va guanyar 4-1 front a la Unió Femenina Manises i puja fins a la posició número 10 de la classificació amb un total de 3 punts. Líder és l'Odissea, que suma ple de victòries, l'Elche segon amb 7 punts i tercer és el Llevant, també amb 7 punts. Pròxim partit del Deportivo Ontinyent Femení, a casa de l'Elche, al Tavix, a les 12 del migdia, diumenge, segons Federació, on estarà. I a la Primera Valenciana també tenim bones notícies pel que fa a un equip de la comarca. Contar-los que la Llosa va empatar a 2 front a la Font d'en Carròs, l'Algemesí va empatar a 0 front a l'Oliva, l'Enguera va empatar a 3 davant l'Alcúdia, el Deportivo Ontinyent va caure a la Puríssima per 2-3 front a la Vall dels Alcalans, el Catarroja va caure 1-2 front a la Promesa Sueca, el Llutxent va guanyar 4-2 al Carcaixent, el Muro 3-2 a l'Algemesí i l'Olleria va empatar sense gols front al Contestano. Líder és el Llutxent amb ple de victòries, al igual que el Promesa Sueca. 9 punts amb 2 equips. Tercer és l'Alcudia amb 7. I pel que fa als equips de la Vall d'Albaida, els altres equips de la Vall d'Albaida, l'Olleria ocupa la posició penúltima amb un punt i el Deportivo Ontinyent és cuer. No coneix la victòria ni l'empat. Tot derrotes per a l'equip de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Ara bé, per a la pròxima jornada tenim també nous enfrontaments, com per exemple un Alcúdia Llutxent, que serà un partit molt, molt interessant. També tindrem un Carcaixent Deportivo Ontinyent i un La Font d'en Carròs l'Olleria. A la segona valenciana, grup 5, en el debut del Bocairente en la segona valenciana, empat a 1 front a la Unió Benetússer Favara. Donem l'enhorabona a l'equip de Miquel Úbeda, que ocupa la setena posició de la classificació. Líder serà el Càcer amb 3 punts, al igual que el Tous, Carlet, Canals, Sedaví i Atlético Chella. Pròxim partit del Bocairente serà a casa, front a l'Olimpiakos Alcàsser, segons Federació, diumenge a les 4:30 de la vesprada. Per altra banda, a la tercera valenciana, al grup 10, destaquem que la Geneta B va golejar 0-6 a l'Alcúdia Crespins, la Yalo va descansar, Montaverner li va clavar la maneta al 4, torna 5-0, l'Agullenta Albaidense, segons Federació, està suspès. Però, per altra banda, a les xarxes socials de la Baidense apareix un 0-2 a favor del conjunt d'Albaida. Anem a conèixer al llarg dels dies què és el que ha passat en aquest sentit. Líder és la Geneta B, amb 3 punts, al igual que Cides Caramanchel, Montaverner, Atleti Muro, Llosa B, Vallada i Navarrés. També estarà la Baidense clavat en xemes 3, encara que Federació no ho marque. Pendents d'aquesta informació, ho recorde. Pròxim partit per als equips de la Vall d'Albaida, Agna Montaverner, Albaidense, Alcúdia Crespins B, Aielo Font de la Figuera, Atzeneta B, Banyeres, Esides Caramanchel, Agullent i Quatretonda, Canals. I en el grup 11 de la tercera valenciana, cal recordar que tenim ahir a Castelló de les Gerres, va guanyar 1-4 en la seva visita al Rotova B, més 3 per a l'equip de David Fenollar. També els donem l'enhorabona. Pròxim partit a la Gerreta serà front al Club de Futbol Atlètic Conde, segons Federació, diumenge a les 4:30 de la vesprada. En la primera valenciana juvenil, debut i victòria per l'Ontinyent 1931 per la mínima davant el Carcaixent. Pròxim partit per a aquest equip serà fora de casa davant l'Alcúdia als Arcs. I en el món del futbol sala, vull recordar-los que l'Olleria la Vall d'Albaida va guanyar 4-3 al Puçol, que en estos moments ha pujat fins a la posició número 13 amb un total de 3 punts. I que el seu pròxim enfrontament serà fora de casa al pavelló esportiu Quint de Mislà. plata davant aquest equip. I en la Lliga Preferent de Futbol Sala també han debutat dos equips de la Vall d'Albaida. El Club de Futbol Sala Albaida va empatar a 3 front al Dispersats de Moixent i la Pobla del Duc va guanyar 5-2 al Santo Tomàs de Villanueva. La Pobla del Duc és tercer i el Club de Futbol Sala Albaida és setè. I els pròxims partits dels equips de la comarca tenim un Club de Futbol Sala Albaida Intermontesa i també un al Girós, la Pobla del Duc. I amb això ja tenim repassats resultats, classificacions i pròxims partits. Agafem aire i ens centrem en la tercera federació en el grup 6C.
4: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
6: Mami, solo beso el vaso y si se vacía te llamo a ti.
3: Ser Deportivos, Ontinyent, la Vall d'Albaida.
6: Que lo hizo así, entonces pa' qué mentirnos. Entonces pa' qué engañar.
3: Tomás Marín.
6: Le pedí a Dios por tu labio pa' que me diera besito. Gracias a Dios por tu cuerpo.
1: Després de repassar, com no, que s'ha acaparat aquest cap de setmana per als equips de la Vall d'Albaida, ens centrem ja en l'Ontinyent 1931 i en el partit disputat la jornada d'ahir en el que el conjunt ontinyentí va caure per 2-0 davant el Llevant B. En el minut 14 es clavaven el primer gol, ho recorde, un gol a baló parat, una falta lateral, un baló ben centrat al segon pal, que controla el davanter i aconseguís finalitzar a la perfecció per baix de Juanvi, i posteriorment, aproximadament en el minut 80-90, una coseta aixina, es clava en el segon gol a la contra per a sentenciar aquest partit en la Ciutat Esportiva de Bunyol, que es deixa una cosa molt, molt clara, que pues, de tres partits que en portem, doncs hem tingut un gol a baló parat en, el primer minut, en els primers minuts de partit davant el Roda, una jugada que quasi finalitza en gol en un baló també sentat al segon pal des d'una treta de córner, i el que va passar ahir davant el Bunyol. Bueno, crec que no cal alarmar-nos. Estem en la jornada número 3. Estem a 21 de setembre encara. Queda molt per treballar i per afinar, faltaria més. I també és important esta recta que ens espera sobretot al Clariano, perquè venen dos partits seguits a casa, Bunyol i Villarreal C, i com no, esperem que el Clariano continuï sent un fort i que va ser molt important al llarg d'esta temporada, encara que ens quedem en eixa espineta clavada d'encara no haver puntuat fora de casa, i això és molt important per als objectius de cara a aquesta temporada 26-27. Rubén Sanz, entrenador, què tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas, Tomás. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien. ¿Vosotros cómo estáis? ¿De nuevo el balón parado?
7: Sí, el balón parado nos está lastrando, sobre todo fuera de casa. Y bueno, pues tendremos que hacer más hincapié en ello. Si es verdad que al final te cambia un poco el plan de partido, ¿no? Porque encajas muy pronto, tanto en Roda como ayer en Bunyol. Y bueno, pues ya tienes que ir un poco al remolque y hacer ponerte un poquito más para conseguir empatar el partido.
1: Perdona que me focalice sobre todo en eso del balón parado. Creo que es importante y creo que pues da mucho a entender de la situación actual en el principio de temporada de tu equipo, de Ontinyent, porque claro está que ahí tenemos un problema que tiene solución. Faltaría más, esto del fútbol, pues todo tiene solución, pero hay que, como bien comentabas, pues poner mucho hincapié en eso y en esos detalles pues que marcan la diferencia. Me recuerda mucho al partido frente al Roda. No vi ambos, ni el que se jugó en Villarreal ni el que se jugó ayer en Bunyol, pero claro está que el guión es muy muy parecido y ir a remolque, ostras, pues nos cuesta, como a cualquier equipo.
7: Sí, al final encajan muy pronto. Esta semana minuto 14, en Roda minuto 6, y bueno, vas con un plan de partido, al final te obliga un poco a cambiarlo. No podemos conceder estas situaciones porque si no ya muchas de las cosas que hemos trabajado pues nos cambian, ¿no? Y creo que al final, bueno, está visto que en tercera división el balón parado te da puntos y, sí, y que el 60-70% de los partidos se deciden por balones parados.
1: aparte de esa jugada que explica pues muy bien lo que fueron los 90 minutos, que me puedes contar de tu equipo en el partido de ayer, qué hicimos, qué fueron las claves del partido, sobre todo pues para no conseguir pues sumar ese puntito o haber metido ese gol también que se nos resiste en Roda, metimos gol contra Atlético Saguntino, metimos gol, pero en este caso pues se nos resistió dentro de nuestro plan de partido. ¿Qué nos pasó durante los 90 minutos?
7: Nada, el partido, al final nosotros sabíamos de la energía de estos equipos, de los finales, y bueno, teníamos un plan de partido que, como te digo, nos obliga un poco a cambiarlo al penalizarnos ese gol en balón parado. Creo que luego tuvimos, es verdad que la primera parte concedimos un poco más, nos costó un poco pues esos saltos, ¿no?, desde atrás. No nos interpretamos bien, salimos la segunda parte, corregimos esas situaciones, tuvimos media hora muy buena, donde podíamos haber empatado el partido perfectamente. Al final no conseguimos hacerlo, tuvimos una de Carlos muy clara que se va rozando el palo, y bueno, creo que al final, al no hacerla, estos son fases, o las aprovechas o luego se vuelven en tu contra, y al final en un córner para ofensivo, que las vigilancias están pues eso, mal organizadas, y al final ellos te pillan volcado e intentando hacer el empate, y bueno, pues te hacen el 2-0.
1: Entrenador, esta semana, ¿cómo vais a focalizar ese trabajo del balón parado? ¿Qué habéis pensado? No sé si tenéis alguna idea prevista en ese sentido, pero que creo que
7: no,
1: es importante.
7: Al final el balón parado muchas veces son responsabilidades, ¿no? Entonces, al igual que se trabaja todas las semanas, tenemos que ser responsables, ¿no? Al final cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que saber que su marca no le puede superar, y bueno, pues seguir trabajando esa faceta, porque si es verdad que tampoco es alarmante, que al final, como te digo, hay muchos goles a balón parado, pero las dos jornadas fuera de casa hemos concedido en balones parados, que al final no tienen más que un bloqueo y un jugador libre, pero es verdad que la acción de ayer no lo podemos conceder, ni mucho menos. Pues llega un jugador a rematar en el área pequeña que controla el balón y todo. Entonces, bueno, pues son situaciones que debemos mejorar y ya. O sea, no hay tiempo de conceder más porque nos está penalizando el partido de ayer. Podíamos haberlo empatado y al final, mira, como venimos de Buñol con un resultado negativo y sin sumar ningún punto.
1: Entrenador, esta semana, ¿cómo la planteamos respecto a los entrenamientos? ¿Semana tipo?
7: Sí, semana tipo. Entrenamos hoy, miércoles, jueves. Veremos a ver si el viernes entrenamos y el sábado por la mañana.
1: ¿Y de la salud del equipo cómo estamos? ¿Tenemos a los jugadores bien? ¿Cómo están las cosas con Chimo? Cuéntame.
7: Bueno, Chimo recuperándose, veremos si puede entrar o no. Teníamos la expulsión de Jorge Ruiz. Y bueno, teníamos algún otro jugador tocado que lo llevamos para completar convocatoria y un poquito más. O sea, ya te digo que los demás están en plena predisposición, todos bien. Nada, esta semana enfocarla con fuerza, con energía, que en nuestra casa. Al final somos un equipo mucho más fuerte de lo que estamos demostrando fuera de casa, a pesar de que tanto en Roda como en Levante, si estás un poco más acertado, creo que te puedes llevar el partido o empatarlo. No es así, pues tenemos que poner el foco en esas situaciones, en mejorar pues, ciertos aspectos que no estamos teniendo tanto acierto, teniendo tanto en cuenta, y nada, por Buñol, nueva semana, y esto es muy largo.
1: Entrenador, como siempre, muchas gracias. Esperemos que vaya bien la semana.
7: Nada, gracias a ti, Tomás.
8: La Óptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
9: No es cosa de niños ni es cosa...

0: llaman arqueros.
1: Ser deportivos, Ontinyent, la Baida Albaida.
0: Capital de negro.
1: Tomás Marín.
0: Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions.
2: Recta final del nostre Ser Deportiu Ontinyent en la Vall d'Albaida i, com sempre, els últims minuts de programa els centrem en l'opinió, en xerrar sobre el partit i de l'actualitat de l'Ontinyent 1931 després d'aquesta derrota per 2 gols davant el Llevant B a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Bueno, per a mi l'anàlisi és el mateix que en, que en la primera part del programa. Jo tinc molt clar. Estem parlant de que el, més del 50%, i aquesta dada, perquè aquesta dada l'escoltava jo moltes voltes així a la ràdio, que els gols són a valor parat, i és que la meitat de gols han estat a valor parat i en jugades molt, molt paregudes, en balons al segon pal. Que bueno, que està clar, que no n'hi ha que matar a ningú, faltaria més, no hi ha que posar damunt del jutjat a cap persona, faltaria més, que no són tan roïns ni eren tan bons en el partit davant del Saguntino. Però bueno, que clar està que tenim un problema seriós en aquest sentit, i que es té que millorar, perquè els equips, vamos, en qualsevol valor parat es poden fer mal, són vulnerables, i una vulnerabilitat, per menuda que siga, es va gastar sempre pel que fa al rival. Javi Richard, què tal? Molt bona vesprada.
3: Hola, què tal, Tomàs? Bona vesprada.
2: Jo, sincerament, quan estava pensant, de què parla en Javi jo avui? És que l'únic que em va al cap és Iserrada. És que no n'hi ha més, és que crec que canvia de nou el partit, deia el míster en el teu postpartit quan el vas xerrar amb ell, que tornàvem a estar a remolque, que tornàvem a anar darrere del marcador, però clar està que en els corners on es jugava a valor parat, en té igual, tenim un problema seriós, Javi.
3: Han sigut més faltes que corners en este cas, faltes laterals des d'un costat i que van al segon pal, i és que pràcticament és la mateixa jugada que el dia del Roda. És de veres que el dia del Roda la prolonguen i acaben rematant, esta vegada controla sol i acaba rematant el jugador del Llevant, i al final crec que el valor parat ha sigut el gran problema d'este equip en este inici de Lliga. Sense eixos gols en contra no sabem on estaria l'equip, però estic segur de que els partits els haguera lluitat sobretot fins al final en les segones parts, perquè és molt important arribar viu amb un empat en els minuts finals. I clar, quan tu el dia del Roda va ser el minut 7, el dia d'ahir contra el Llevant no sé si va ser el minut 14, 15 sí, aproximadament, sí. Clar, és que és tan pronte que psicològicament al jugador ja li costa molt, perquè té que anar contracorrent i estar 70-80 minuts així és molt complicat, i més contra un equip com el filial del Llevant, que té tantíssima qualitat en els seus futbolistes, era molt difícil. Per això són tan importants els detalls, però a banda d'això, és de veres que a l'Ontinyent li van generar prou en el dia d'ahir, per diverses raons. Evidentment, perquè l'estil de joc de l'Ontinyent, al ser tan ofensiu, tan descobert en defensa,
2: permet més.
3: Juanvi fa un parell de bones parades, també els defenses salven algunes in extremis, i sobretot en la primera part. Jo, el millor per a mi de l'Ontinyent del partit van ser els inicis de les dos parts, és a dir, els primers 10-15 minuts del partit fins al gol de la primera part, i en la segona part l'Ontinyent torna a començar molt bé, però va apagant-se. Per què? Jo crec que perquè és molt difícil mantindre el nivell físic d'exigència, sí, per a tindre aquest estil de joc.
2: I en 3 jornades que portem,
3: clar,
2: no tenim ritme.
3: I damunt ahir tornava a fer moltíssima calor, si m'heu estomat, estic cremat.
2: Sí, no, te veig.
3: Estic roget.
2: Però els oients, el pobre Javi ha patit.
3: Estic roget perquè feia molta calor, mos pegava una solana increïble, ja igual que el dia de Roda, que també era per el matí, i és que també estava mirant una dada, Tomàs, i és que l'Ontinyent a tercera sols ha guanyat un partit en tota la seva història, en tercera, esta és la quarta temporada de tercera, per el matí. O sigui que no mos convé jugar mai per el matí. Sols hem guanyat un partit, que va ser contra el Silla en el Clariano, en la primera temporada en tercera, la 23-24, i ese partit crec que l'Ontinyent acaba en 9 jugadors, 2 expulsats o amb 10.
2: Vale.
3: Un expulsat segur. Entra l'ambulància per un futbolista, crec que era dimecres perquè s'havia ajornat el partit per el Bou, sí, en desembre, O sigui, aquest partit va ser una bogeria i ha sigut l'únic, va ser en el Clariano, que l'Ontinyent ha guanyat pel matí. Fora de casa, mai l'Ontinyent ha guanyat pel matí. Per tant, no n'hi ha que jugar pel matí.
2: No n'hi ha que jugar pel matí. Està clar que es fa el que es tinga que fer en els despatxos, però, per favor, que no es tornen a posar partits pel matí.
3: Al final, en aquests casos, el que mana és l'equip de casa.
2: Mana local, mana local.
3: Mana l'equip de casa.
2: És a dir, que, per exemple, partits com per exemple, el del Torrent, es tocarà jugar en Sant Gregorio a les 12, 11 i mitja del matí. Ja que ho tinguin en compte tothom, la veritat.
3: Sí.
2: Bueno, mira, jo recordo també, en relació a partits pel matí, un dissabte, un Ontinyent Torrellano, crec que va ser fa dues temporades.
3: Crevillent,
2: que van caure, que crec que el Crevillent estava... Pues, són molt, molt baixetes,
3: que
2: la veritat.
3: Ha sigut l'únic partit que han jugat dissabte per el matí,
2: sí.
3: I va ser per el Bou. Per això es va posar...
2: Però no n'hi ha que jugar, no n'hi ha que jugar pel matí.
3: Sempre
2: ja està,
3: per la vesprada.
2: Dimecres de vesprada, que contra el castellonense l'any parat es va anar molt, molt bé.
3: Molt
2: anem
3: bé,
2: a deixar-ho aixina, anem a deixar-ho aixina.
3: Sí, sí.
2: Bueno, a mi em preocupa, poden dir-me alarmista, que vulguin els nostres ulls, faltaria més. Però, ostres, fora de cara estem patint mogolló. Estem patint molt.
3: Sí.
2: Me sona un poquet estrany. En casa jo vaig veure una sensació, sobretot positiva, un poquet de resiliència de l'equip durant els 90 minuts, que vam anar de menys a molt més. Van tindre uns minuts, excepte quan es van quedar en 10, que van ser molt, molt bons, i van veure un equip que deixava com no, que li generaven, que
3: sí.
2: És l'estil de joc que té el propi Rubén Sanz, però que a la vegada arribava sobrat a l'àrea. Clar està que, ostres, necessitem d'efectivitat.
3: Sí.
2: Aquesta volta ens hem quedat a 0 en el marcador. Però, bueno, que en el partit de roda, clarament, el 90. Lectures molt paregudes.
3: Sí, a veure, el partit de roda, el gol de l'Ontinyent, em pareix més anecdòtic,
2: clar.
3: Perquè arriba en l'últim minut, de fet, clave un gol i l'àrbitre xiula al final del partit. Igual que em pareix anecdòtic, el segon gol del Llevant d'ahir, perquè al final arriba en
2: sí,
3: la recta final, en una contra on ja no n'hi ha defenses perquè està tot l'equip volcat en atac i te fan el segon, o sigui que em pareix anecdòtic que en aquest sentit. Però és de veres que el dia del Saguntino en el Clariano n'hi ha diversos factors que afavoreixen a l'Ontinyent, com és el gran ambient que se va viure en l'estadi,
2: sí.
3: Que això a l'afició va ser espectacular. I jo feia molt de temps que no veia un ambient tan bo. I clar, el fet de jugar a casa sempre el dona ixe puntet extra, ixe plus, de quan les coses no van a favor, tens ixe punt de sort. I després, crec que també n'hi ha un altre factor, i és la baixa de Jorge Ruiz del sí. Dia d'ahir, que se va notar moltíssim que no estava, perquè és un jugador
2: que te dona
3: moltíssim, és un avió per la banda i és molt bo. Fixa't que l'Ontinyent tenia fora els dos carrilers, a Chimo i a Jorge. Així que és de veres que estem veient una cara diferent de l'equip, tant a fora de casa com a casa, és diferent, però diferent en quant a resultats i detalls, però jo crec que en quant a l'estil de joc estem veient el mateix Ontinyent, l'Ontinyent que intenta pressionar, que intenta anar amunt, que intenta tindre el baló, però és de veres que fora de casa no s'estan controlant els detalls, o a lo millor és que t'han caigut en creu en lloc de cara. És a dir,
2: sí,
3: a lo millor
2: sí.
3: El dia del Saguntino, si te fan ixa que comentaves, una centrada al segon pal, que la para Juanvi, si no la para Juanvi és gol, a lo millor estaríem parlant d'altra cosa. Per això és tan important controlar els detalls.
2: Creus que a futur serà un debat d'estil de joc de Rubén Sanz? Depèn dels resultats, crec jo.
3: Pot dependre dels resultats, però jo crec que no. Jo crec que era el que demanava la gent, no?
2: Sí.
3: La gent el que demanava era tindre un estil de joc més
2: entretingut. Però la gent també demana efectivitat, eh?
3: Sí, clar, clar, clar. Però al final, Tomàs, portem tres jornades de Lliga i el que... el més important per a mi i el més favorable a l'Ontinyent és que ara venen dos partits a casa. És a dir,
2: això sí.
3: Venen Buñol i Villarreal C, que és de veres que són rivals molt complicats, però és el Clariano. I en el Clariano, l'Ontinyent... deu ser el que mana. I ahí jo me quedo un poc més tranquil per això. Si d'ací arribem a la jornada 10 i estem veient els mateixos problemes, pues,
2: a lo millor sí que...
3: ahí ja me preocuparia més. Però de moment...
2: som capritxosos i sabem a saber que nosaltres anem
3: clar.
2: A l'anecdòtic i en el moment i s'aprofita qualsevol
3: clar.
2: Cosa per posar la punteta.
3: Jo vull transmetre un poquet de calma, més que res, perquè jo vaig veure un equip que s'ho va deixar tot, que ho va intentar fins al final, que va ser fidel a la seva idea... i que els deberes, pues que li va costar, però és que davant estava un Atlètic Llevant que no havia guanyat i que necessitava
2: bon
3: els
2: equip,
3: punts
2: bon
3: i que tenia uns jugadors d'una qualitat espectacular. O sigui que...
2: I crec que qualsevol equip va patir, tant a casa com a fora.
3: Sí,
2: tant a casa
3: clar.
2: Com a fora, que nosaltres també vam patir en el seu moment contra el Saguntino, que va,
3: sí,
2: va haver
3: sí.
2: alguna jugueta que altra que cuidau.
3: I que el calendari de l'Ontinyent en aquest inici de lligues...
2: Sí que és de veres que mos hi ven tot damunt de seguida.
3: Clar, és que t'has enfrontat al Saguntino, que és un dels que va estar allà dalt, està en la Copa Federació,
2: després,
3: ara ve el Bunyol, que va estar allà dalt
2: sí.
3: també, Villarreal C, que ho ha guanyat tot d'ací dues setmanes, l'Atlètic Llevant, que la temporada passada va fer play-off, o sigui, són rivals molt difícils.
2: Són cocos.
3: No t'has enfrontat als que acabem de pujar, O sigui, és que ni el d'NCB ni és que estan baix.
2: Cero,
3: o sigui,
2: ni Torrevieja, no, està clar. Però bueno, sempre està ahí marcar el debat i sempre està ahí pues,
3: sí,
2: pensar
3: sí.
2: un poquet quines són les qüestions i les idees que tenim que tindre en compte, sobretot
3: sí.
2: de cara al pròxim partit i a les pròximes dues setmanes, que per a mi són molt importants respecte a lo que vol transmetre l'entrenador als jugadors
3: sí.
2: i de que l'eficàcia arribi i que els problemes, millor dit, per a mi és el problema, es soluciona de concedir tant. Bueno,
3: sí.
2: concedir tant no,
3: a veure,
2: però concedir a valor parat.
3: Ho matisse. Sí, a veure, sabem que l'Ontinyent va concedir. Això és així perquè l'estil de joc...
2: Segur.
3: Però el tema està si és capaç de contrarrestar-ho en la part ofensiva. Si a tu et generen, però tu eres capaç també de generar molt, al final el futbol és el que clava més gols. I en aquest sentit, crec que ahí és on pot estar la clau.
2: Necessitem a Rozi Carlos Mas, que claven gols. Bueno, no, qualsevol dels 11 que estiga en el
3: camp. Com si es clava el porter.
2: Com si es clava el porter.
3: Per cert, quan vi va parar un penal, que no ho hem comentat,
2: sí,
3: espectacular, o sigui, la parada és molt bona perquè el penal està molt ben llançat, ben col·locat. Sí, i Juanvi fa una parada molt bona.
2: Doncs s'alegrem per el bo de Juanvi. Bueno, ràpidament, en un minut, el partit davant del Bunyol, com el veus, Javi?
3: Complicat, perquè és de veres que el Bunyol és un equip que amb el seu pressupost... Sí, gol d'Ivan Albert, l'equip venia en una bona ratxa, i de fet la temporada passada la primera victòria fora de casa va ser també a Bunyol. Un 1-3 en un partit de Pedro Sempere espectacular. Jo el recordo que va fer un autèntic partidàs. I bueno, el Bunyol és un equip sempre aguerrit, que té una idea de joc molt clara. La seva primera temporada en tercera
2: va ser la temporada passada
3: i ja va estar a dalt. De fet, amb l'Ontinyent van ser els que van poder estar lluitant el play-off fins a última hora, i és un equip sobretot molt competitiu que lluita molt i que al Llevant, per exemple, van empatar a 0, però crec que aquest partit va ser a Bunyol. Bueno, evidentment va ser a Bunyol perquè els dos equips juguen a Bunyol, però vull dir, en el camp del Bunyol, en el Beltrán Bàguena.
2: Sí.
3: I ahí crec que... Bueno, anem a veure el diumenge un partit molt igualat entre dos equips d'estils diferents, perquè a l'Ontinyent li agrada més el valor, el Bunyol és més d'anar de forma vertical i de tindre més guerra en el mig del camp, però jo crec que anem a veure un bon partit.
2: Doncs esperem que vagi molt bé, la veritat. Javi, com sempre, un plaer xerrar amb tu i que passes bona setmana.
3: Gràcies, Tomàs.
2: Bueno, ja hem escoltat a Rubén Sanz, hem escoltat al bo de Javi Richard, i una cosa es queda clara, que hi ha que millorar. I que tenim dues setmanes per davant amb dos partits seguits a casa, el Clariano, pues que van a ser vitals i van a ser molt importants, sobretot perquè anem a necessitar que el Clariano sigui un fortí al llarg de tota aquesta 26-27. Però bueno, que és el futbol i que es pot solucionar tot. Faltaria més. I de ganes il·lusió, ja t'ho dic, jo crec que este planter no el guanya ningú en aquesta categoria. De segur que no. A pulir detalls i a posar el focus en com no i ser partit davant el Bunyol. Demà, el nostre és el Deportivo Santinyà de la Vall d'Albaida, repassa el futbol comarcal. Com sempre, donar-los les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Que tinguin una meravellosa jornada i, com no, una molt bona setmana. Adeu.

0: anem a viatjar fins a Albaida. Anem a escoltar un reportatge, el qual vam poder tindre la sort de gravar la setmana passada. I dic gravar la setmana passada perquè des d'ací torno a donar les gràcies a l'Ajuntament d'Albaida. És aquesta presentació dels nanos. Es van presentar ahir diumenge i l'Ajuntament, i en concret el regidor de Cultura, ens va deixar que descobrirem aquestes grans figures històriques per al municipi d'Albaida. Ens va deixar que les descobrirem abans. Així que podreu escoltar un reportatge molt interessant. Però abans fa calor, ja ho sabem, fa calor. Han tornat a pujar les temperatures, així que anem a preguntar-li al nostre meteoròleg, a Lluís Francesc. Hola, Lluís, què tal?
1: Hola, Carme, molt bona vesprada. Pugen les temperatures màximes este dimarts a Sia Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Els termòmetres s'acostaran als 35 graus. Temps estable amb cels entre poc nuvolosos i intervals. Valors diurs que pugen a registres entorn al voltant dels 35 graus i vents en superfície amb la component sud-oest lleveig com a predominant. Dimecres baixen les màximes ull de forma acusada. Ja es queden al voltant dels 30 graus. Els vents marcaran la component nord-est gregal i els cels veuran més clars que núvols. Seguirem amb temps estable gràcies a les altes pressions que dominen la península ibèrica.
2: La ventana Vall d'Albaida.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
2: La ventana Vall d'Albaida.
0: Avui ens trobem en un lloc molt especial, envoltats dels protagonistes que omplin d'il·lusió els carrers d'Albaida des de 1815. Després de més de dos segles d'història, la tradició dels gegants i els nanos es renova. Amb nosaltres està Roberto López, regidor de Cultura, per parlar-nos d'aquest moment tan esperat, la presentació dels 8 nanos nous que continuaran fent història al poble d'Albaida. Roberto, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia a tots. Pues bé, molt content i amb molta il·lusió de que el diumenge es presenten estos 6 nous nanos.
0: Anem a dir-ho perquè això és la màgia de la ràdio i la màgia de que l'Ajuntament d'Albaida ens hagi deixat descobrir a Ràdio Ontinyent en primícia estos 8 nanos, perquè avui és dimecres, queden pocs dies per a que es presenten el diumenge i els nostres oients estaran escoltant este reportatge dilluns, perquè anem a esperar-nos per a que siguen els albaidins qui descobrisquen estos 8 nanos. Roberto, el diumenge a les 11:30 a la plaça del Pintor Segreyes serà el gran dia. Què podem esperar?
5: Bueno, pues esperar, la veritat, que molta gent, esperem que vinga molta gent a presentar i donar-los la benvinguda al poble als nous 6 nanos, que bueno, són més albaidins que mai, com hem ficat al cartell, i representen a personatges o figures emblemàtiques de la nostra localitat. La veritat que he tingut sort que vosaltres heu vist vestits a la mateixa hora que jo, així que esperé que pues, als albaidins i albaidines es agrade.
0: Encara no els havies vist tu vestits així col·locats? No. I quina ha sigut la primera impressió que t'ha aparegut?
5: Pues jo sols havia vist a Segreyes vestit, però la resta m'han impressionat perquè és que tenen tots els detalls dels personatges, és brutal, brutal.
0: Què significa per al govern municipal, per a tu com a regidor de Cultura i en general per a tot el poble, esta tradició?
5: Bueno, tots sabem que els nanos i gegants són els que obrin qualsevol passacarrer o qualsevol processó de les festes de la nostra localitat. Aleshores, per a tots els xiquets i ja també per a tots els majors és molt especial veure-los arribar, veure-los en el carrer i, pues, com tots sabem, els nanos vells ja, degut a que, bueno, la Universitat de València, després de la seva restauració, ens va dir que ja no estaven per eixir, sinó per a esposar-se en un museu o en algun lloc, però que no eixiren al carrer a la festa, pues vam decidir, juntament amb l'Associació dels Nanos, Gegants, Cavallets i Masers d'Albaida i encapçalada pel seu president Vicenç Cisternes, ficar-nos a treballar per a renovar la imatge dels nous nanos, i l'Ajuntament ha contribuït a fer la figura de quatre nanos nous, i una persona particular, que des d'ací li ho agraïm també, ha contribuït en la construcció d'altres dos.
0: Qui és l'artista que ha fet tot això possible?
5: Bueno, l'artista és Federico Romaguera, de Potries, que ja va fer els nous dos nanos, a Nou Llunes i a Secundina anteriors, i que ha fet aquestes sis meravelles, però que a la vegada també ens ha restaurat a l'alcalde i l'alcaldessa dels Gegants.
0: Deia jo abans 8, però realment són 6 estos més nous, els dos ja es van renovar. Com ha sigut la renovació i el procés per a culminar este gran projecte?
5: Bueno, és un projecte de gran envergadura, perquè no estem parlant de algo que ja estava fet, i quan només ens reunim amb Vicent pensem que com a que es havíem de donar una singularitat i una particularitat als nous nanos que pues, eren o tenien que tindre alguna cosa relacionada amb Albaida. Alguns d'ells donen la simbologia de coses pues, com pot ser la tradició cap a la Mare de Déu que n'hi ha sin Albaida, o el nostre pintor més universal, o el toc manual de campanes, i altres pues, tenen a lo millor algun sentit més figuratiu, com pot ser el nom de Reme o les nou llunes que tinguem en l'escut.
0: Roberto, per a la gent que estiga veient-ho en vídeo podrà veure-los, però per als nostres oients de la ràdio anem a fer una fotografia. Jo vull que em presentes, si pot ser, a cadascun dels personatges. Però on vols que comencem?
5: Pot ser o no, Vicent?
0: Vicent, es podem presentar? Tenim així amb nosaltres també a Vicenç Cisternes. Vinga, Roberto, per qui vols començar?
5: Vale, pues si voleu comencem per Clara, que Clara és la xiqueta del còmic, que és Campaners d'Albaida i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua van fer un còmic al 2024 i és una xiqueta campanera. Després tenim a Pepe el Campaner, que va ser un campaner que es dedicava a tocar les campanes de manera remunerada i va arribar a 100 anys siguent el campaner més vell de tota Espanya. Després tenim jo crec que cal poques presentacions, com és el nostre artista Josep Segrelles, que bueno, pues tots el coneguem, hem tingut un any dedicat a ell i creiem que era convenient que pues, ell també estiguera en totes les celebracions i els xiquets conegueren d'esta manera també qui era José Segrelles. Després tinguem la representació d'una camarera de la Mare de Déu del Remei, que pues, així hem volgut simbolitzar pues, tota la devoció que té el poble d'Albaida, i elles són les que pues, s'encarreguen d'absolutament tot de la Mare de Déu, de vestir-la, de netejar-la, de posar-la a punt per a les festes, i pues, d'alguna manera retres també un homenatge a totes les cambreres de la Mare de Déu, que si no m'equivoque enguany fa 60 anys o uns quants anys que n'hi ha un bon aniversari, que des de que tenim camareres. Després tinguem a Jaume I, crec que tots el coneguem. Tinguem també a Nou Llunes, que representa a un personatge musulmà o àrab, i pues, tinguem així a Jaume I, que sabem que va aixafar Albaida, i pues, tinguem també la representació del que va formar el Regne de València. I per últim tenim a Remediet, és la persona que pues, diem que representa a la tradició que té Albaida de ficar a les filles normalment com a remes. Sí que és cert que crec que l'edat mitja a dia d'avui de les remes que hi ha al poble són de 65 anys, i crec que la més jove té 17, també este data es dirà en la presentació, i pues estos són els 6 nous nanos que tinguem, crec que s'han presentat tots, no?
0: La veritat que són molt bonics, són increïbles, cadascun té la seva essència i a més, Roberto, si ens ho pots contar també, sabem que el ball, que la música, que les closques dels nanos són un moment molt esperat, en aquesta part de la presentació què podem trobar? Quin serà el paper de cadascun dels nanos?
5: Bueno, pues això ja no t'ho puc desvelar tant perquè és una sorpresa. L'associació està preparant un acte molt bonic, molt ameno també, perquè no serà el típic acte en què estaran ells i es presentaran i es faran uns discursos, sinó que estan preparant un acte molt, molt bonic.
0: Que vinguin el diumenge, no?
5: Home, per supost, jo crec que qui vinga el diumenge sorprendrà perquè anem a tindre 3 anfitrions damunt de l'escenari presentant-los que sorprendran a molta gent de l'acte que estem preparant i no es veurem fins a que es presenten cadascú.
0: Roberto, imagine que la gent d'Albaida acudirà, que ahí està el missatge per als albaidins, per a que acudisquen a este acte tan especial, però sabem que els nostres oients són de tota la comarca, si de casualitat ens està escoltant algú que no coneix esta tradició, com li l'explicaries a una persona que no coneix la tradició per a convidar-lo a que vinga el diumenge a la presentació d'estos 6 nanos?
5: Bueno, es convidaria perquè crec que qualsevol persona de la Vall d'Albaida ha passat algun 7 d'octubre per Albaida. Aleshores, qui obri sempre la processó del 7 d'octubre són els nanos i gegants i tinguem així una juntament amb on tenien també. Tinguem una tradició de nanos i gegants de molts anys enrere, aleshores crec que per a conèixer aquestes noves figures que seran les protagonistes d'obrir el pròxim 7 d'octubre la processó de la Mare de Déu del Remei, pues han de vindre a veure-los i donar-los la benvinguda al poble.
0: Roberto López, regidor de Cultura, també li dona les gràcies a Vicenç Cisternes, president de l'Associació de Nanos, Gegants, Cavallets i Masers d'Albaida. Gràcies, Roberto, gràcies, Vicent, per obrir-nos les portes i sobretot per deixar-nos descobrir abans que ningú i en primícia estos 6 nanos, que la veritat que són increïbles. Moltes gràcies.
5: Bueno, moltes gràcies a vosaltres per la difusió que doneu i també des d'ací donar-li les gràcies al president que el tinguem ací, Vicent Cisternes, per tota la faena i la tasca que està fent de recuperació dels nanos i gegants a la nostra localitat.
2: La Ventana Vall d'Albaida.
6: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
7: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
6: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
7: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
6: O sea, que no es un regalo.
7: Es una publicidad que dura todo el año.
8: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com. com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019 637-720-019.
2: La Ventana Vall d'Albaida.
0: I avui, en les veus de la Vall, Tere Moya, comunicadora i activista femenina d'Ontinyent.
2: La Ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida. Les veus de la Vall.
9: Viure. Viure significa molt més que respirar o observar el pas del temps. Significa patir, riure, plorar, enyorar, soterrar a gent estimada i conviure amb gent que no et cau massa bé i buscar sempre la companyia d'aquella gent a qui estimes i que saps que t'estima. Viure vol dir tremolar i fer-ho per plaer, per angoixa o per por. Però si tenim una bona xarxa emocional dins i fora de la família, les situacions es poden anar superant, tot i que siga a poc. Avui vull parlar-vos d'un llibre que no és massa llarg, però molt intens. Quan vaig entrar a la llibreria d'Ontinyent m'estava esperant i escridassant. I no vaig agafar un sol exemplar, en vaig agafar 2. I l'altre li el vaig regalar a un amic, Rafa. Es tracta del llibre que vaig comprar l'any 2011, Les ratlles de la vida, de Raquel Ricard Leal. I ni menys, ni més, ni menys que ens parla de la vida. Les ratlles de la vida són les senyals que el pas del temps deixa en les persones. Unes són visibles i altres invisibles, però la marca queda. Es tracta d'una nissaga familiar on, a través dels personatges femenins i masculins, ens van mostrant la vida d'un poble i com hi ha personatges que naixen i altres que moren, com la vida, on també hi ha secrets familiars i temes intocables. L'autora traça un fil conductor en què ens va mostrant el que significa viure en un poble. És un llibre preciós i meravellosament escrit que té llum pròpia, perquè ens convida a la vida senzilla, però compromesa amb la nostra gent, siga de sang o siga d'amistat. Les veus de les dones d'aquestes quatre generacions com a fil conductor, com a filadores d'aquest teixit vital. Em porta a un altre llibre sobre dones filadores, però d'aquest últim en parlarem un altre dia. Avui ens quedem amb Les ratlles de la vida, de Raquel Ricard Vicart. Vos convido a descobrir-lo.
2: En la ventana de la Vall d'Albaida, les últimes i ens n'anem.
0: I anem a repassar la principal notícia de la jornada d'avui. La seva 60 torna a ser notícia, o és per les xifres del projecte, però també perquè avui, per primera vegada, s'han posat damunt la taula els terminis.
10: En el proper any 2027, com a molt tard, estiguin ja les obres en marxa d'aquest primer tram. I sí que li puc dir i li puc garantir, en absoluta certesa, que quan acaben les obres del primer tram, començaran les del segon, i després començarà les del tercer. Això ja no va a parar-se.
0: Escoltaven les paraules del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha parlat avui dels terminis per a una carretera que de la Vall d'Albaida i la Safor porten molts anys reclamant. Una CB60 que ha acumulat estudis, projectes i reivindicacions i que ara entra en una nova fase amb la proposta de duplicació de la carretera. Eixa duplicació que ha fet un pas endavant amb la preparació de la licitació del primer gran tram de l'actuació entre Castelló de Rugat i Terrateig, amb una inversió de 70 milions d'euros. La Generalitat espera que la licitació es publique en els pròxims 2 o 3 mesos i fixa 2027 com l'horitzó per a l'inici de les obres. El projecte complet supera els 325 milions d'euros i contempla la transformació de més de 44 quilòmetres de carretera per millorar les comunicacions entre la Vall d'Albaida i la Safor, així com les connexions amb l'AP7 i la Nacional 332. La directora general d'Infraestructures, Maria José Martínez Rozafa, ha explicat que el projecte del tram Castelló de Rugat-Terrateig ja està aprovat i que l'expedient de contractació està en marxa.
11: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
12: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
13: Las 11:31 de la mañana.
14: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
15: y hasta de escuchar la radio.
14: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
16: Y estos días,
14: el martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
17: Colabora Renfe.
18: La SER. El sonido de la vida.
19: La Ventana. Con Carlos Francino.
20: Y con Isaías Lafuente para repasar, como siempre, hasta ahora.
19: Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente.
20: Dale, Isaías.
21: Pues nada, hoy los oyentes de la cadena SER se han despertado con el sonido del intento de linchamiento, joder, en Ceuta.
22: ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder!
23: Esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
1: ¡Que no somos nosotros, que os habéis confundido! ¡Que no somos nosotros, que os habéis confundido!
21: Unos manifestantes en Ceuta que apedreaban y golpeaban un coche en el que creían que iban los miembros de una ONG navarra, de Negu Gorriak, que algunos se han encargado de decir por ahí que eran proetarras, pero bueno, ni eran proetarras los de la ONG, ni tampoco los del coche eran los de la ONG. Los que iban dentro eran una abogada de Naciones Unidas, una activista y una diputada ceutí, Julia Ferreras, que esta mañana hablaban Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
15: Con mucho miedo, Aymar, muchísimo, muchísimo miedo. De hecho, hubo un momento que miré a Rafa y no le pude garantizar que fuésemos a salir de ahí. Pero es que da igual quién estuviese en ese coche, que no podemos ir a destrozar el coche ni a linchar a nadie. Los inmigrantes se irán, cada uno donde se tenga que ir, conforme a la ley. Pero aquí nos quedaremos los ceutíes. Y al final, esto es una ciudad muy pequeña, en la que todos al final nos conocemos de una manera o de otra.
21: La verdad es que es preocupante la situación que desde hace muchas semanas viven los ciudadanos de Ceuta, también las que viven algunos de los inmigrantes que están en esta ciudad, pero son muy preocupantes algunas líneas rojas que se están atravesando, también en violencia de género.